0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

Ionite to everyone.

La millor música per sentir

0: selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música per sentir.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona...

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: past your street.
1: Tot seguit us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El Jet em van omplir, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh,

segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40.

sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

déjà Noël.

0: l'Històric Jetem van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment heroic. Sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Si te caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè em deuria posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però ara Garfunkel en va fer algunes de notables.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Take Away. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp i potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que t'enviï energia de la positiva, bon rotllo, sí, podria ser una cançó per al nostre espai del

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: t'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. I es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tot Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Con viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Μπατία το Forever. Desde la perspectiva de Niepske. Algú va dir, tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Imagina Radio 103.9 FM. Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Radio tenim la solució. De bon matí, a Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Radio.
2: Si vols estar al dia del món eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Radio.
3: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotech, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
4: Imagina Ràdio.
1: La millor música
4: per sentir-se bé.
6: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen.
0: Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburgo. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que van brodar en Mark Knopfler i la Emily Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: directe Mark Knopfler i Emmylou Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans Emmylou Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emmylou Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer dos anys més tard, a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu, et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone i els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un one-hit wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això... això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó del Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston.

gran Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los, no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà? Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Django.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La noche y tú va ser la seva adaptació al castellà d'aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco, Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema. Que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren, d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com o, si ho prefereixes, a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: hola, Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja. Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdaran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de roquers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, pues, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Boig per tu.
1: Boig per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club, emès el passat diumenge.
3: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
4: Del 8 al 10 de maig a Santa Bàrbara, en honor al patró Sant Gregori, es celebra la festivitat Arrels Planeres. Vine a gaudir de la tradició i la gastronomia de la plana. Sopa de germanó, dinar popular, ronda de nit amb tunafolk, cantada i ballada de cobles, bouc allassat, cagada del manso, exhibició castellera, trobada de puntaires, ball del fanalet i birranci, fira d'època, vermut i moltes activitats més. T'esperem a Arrels Planeres, a Santa Bàrbara.
5: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de lioli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
6: Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.
3: La millor música
7: per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
8: Gràcies per ser ràdio.
9: All Hit Radio.
10: Cocodril Club.
11: Oh, se está bien con la radio.
10: Cocodril Club. Amb Albert Malla.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real. Era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, El asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent. Ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor. Perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola, Albert. Bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets. Amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, Manu. 1974, la fantàstica Bagnum Turner Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa, amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir al 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 24 de maig, 35è jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Els olis del Baix Ebre Montsià són olis verges extra elaborats a una de les zones de cultiu d'oliveres més antiga i extensa de Catalunya.
3: Uns olis que han situat la nostra gastronomia entre les més prestigioses del món. Oli, denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Europa inverteix en les zones rurals.
4: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de lioli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
3: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic en vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de lioli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Ei, Jordi, sortim a sopar?
6: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
5: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
6: Quin bon consell! On dius que sopem?
5: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
7: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
8: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
5: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.
7: Just

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.

0: censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
1: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ei, cocos, avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una...

Perfect Day. Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixem. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidor Marí des del Falsterbo del 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent. Desordena i arrasa.
2: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's L'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's L'Amposta.
4: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
5: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Gràcies per ser ràdio.
7: All Hit Radio.
8: Cocodril Club.
9: Oh, la radio.
8: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: s'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: "Ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permetem que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar una altra del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: M'estaria contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

0: Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.
1: Amb llum.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia, el líder de la banda Roxy Music. Nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari, de Jim Capaldi, m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Gene Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies, El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Ja es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo. Que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Per on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 100...

25 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company al seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir Nunca te cases con un ferroviario. I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario, cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners. Come on, Ellen.

Come on, Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels del Mau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Del 8 al 10 de maig a Santa Bàrbara, en honor al patró Sant Gregori, es celebra la festivitat Arrels Planeres. Vine a gaudir de la tradició i la gastronomia de la plana. Sopa de germanó, dinar popular, ronda de nit amb tuna folk, cantada i ballada de cobles, bou callassat, cagada del manso, exhibició castellera, trobada de puntaires, ball del fanalet i birranci, fira d'època, vermut i moltes activitats més. T'esperem a Arrels Planeres, a Santa Bàrbara.
3: Del 8 al 10 de maig, 31ena edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de l'Oli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
5: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica. Amb milers de treballs al llarg de la seva carrera, Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre,
2: sí,
1: a Ràdio Espanya,
2: sí,
1: si no m'equivoco.
2: Sí, Ràdio Espanya de Barcelona, eh? I tant!
1: I va ser la parella de Suari durant molt
2: temps. I tant, jo crec.
1: Que era el galant, no, llavors?
2: El galant del moment, ja ho crec, que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no?, a causa d'un accident.
2: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
1: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
2: Sí, també. Eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort,
2: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah, sí?
2: Faria una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan sí. Ens sentim, pensem,
2: sí,
1: ara encara ho milloraria, això, no?
2: Les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys curiosa?
2: Que jo ara no sé, que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent... No me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però... Bé.
1: I ja saps que en aquest programa a tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
2: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple, La Vie en Rose.
1: La Vie en Rose.
2: Per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
2: tant,
1: dels teus inicis,
2: que, sí.
1: Que tu
2: sí.
1: Vas començar, que eres una criatura.
2: Una cria, anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
2: Molt, molt. I he estat molt feliç.
1: T'has pogut dedicar i... tota la vida al que t'agradava.
2: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
1: bueno,
2: que està
1: això,
2: bé.
1: Llavors ja és fantàstic.
2: Ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
2: Moltes felicitats pel teu programa.
1: Escoltar. Gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vian Gogh ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vian Gogh. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla, i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? L'agradecida... Com es deia aquella?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... i va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de l'Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
0: Frank. Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

pell de gallina, cocodrulos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: i marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Aquí comença Camí a Eurovisió, Viena 2026. Prepara't per assabentar-te de totes les notícies del món eurovisiu amb Imma i Gavi. Camí a Eurovisió, Viena 2026. Amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: I allò, tu encara condueixes?
4: I tant, fa més de 30 anys que em vaig treure el carnet de conduir amb Autoescoles Montesó.
3: Aquí no va ser on el papa va fer el curs per conduir camions?
4: Sí, molt bé, un dels cursos cap. I ara amb l'intensiu el teu germà es traurà el del cotxe.
3: El tiet Jordi recuperarà els punts i jo em trauré el de moto.
4: Ai, encara et queda una miqueta per això.
5: Autoescoles Montesó, que estiguis segur i ben format, és la nostra prioritat. Autoescoles Montesó, a Tortosa i Amposta.

0: Molt bon dia de diumenge. Estem per una part emocionades i per l'altra banda una mica tristones. Per què això? Doncs perquè jo crec que ja tothom ho sap, perquè ja ho hem dit cada setmana. Aquesta és la darrera setmana prèvia al Festival d'Eurovisió, és a dir, que és el nostre últim pre-Eurovisió, camí Eurovisió Viena 2026. Dimarts ja se celebra la primera semifinal, dijous la segona i diumenge vinent serà ja l'últim programa d'aquesta edició del 2026. I des del primer fins a l'últim tinc al meu costat a Gavi. Hola, bon dia, Gavi.
1: Bon dia.

0: agrada estar amb nosaltres o no.
1: Exacte.
0: Ens agrada el concepte Eurovisió.
1: Correcte.
0: Al final Espanya és un país més, un país menos, que justament és el nostre, llavors mos ha tocat.
1: Exacte.
0: Però, vulgues o no...
1: Anirem comentant algunes que hem vist, que ens han sobtat, alguns petits detalls que ja ens han deixat veure, algunes petites curiositats que hem pogut anar investigant d'aquestes primeres posades en escena, en aquest cas assajos de la primera semifinal, sobretot ja de la primera, i ja hem començat també a veure els de la segona semifinal. Així que... comencem com cada setmana i aquesta setmana dona la casualitat de que ens toca començar amb una cançó que va guanyar l'any 2014. Estem parlant de que Conchita Wurst, representant d'Àustria precisament, va alçar-se amb aquesta victòria amb la cançó que es diu Rise Like a Phoenix, i amb ella comencem el programa d'avui. Benvinguts i benvingudes.

Una actuació de Déu i és amb la que va alçar-se a Àustria amb aquest guardó de guanyadors del Festival d'Eurovisió al 2014, és a dir, que ja fa uns quants anyets, en concret 12. A Conchita Wurst la veurem a sobre de l'escenari, sobretot a la gran final del festival, igual que veurem també altres artistes que pugen en aquest escenari del Festival d'Eurovisió en el que diuen interval acts, que són entre que el públic vota, es recompten els vots, en el que es fa doncs aquesta pausa i que van rememorant amb aquests rehaps de totes les cançons que tant per a les primeres semifinals com per a la final, doncs nosaltres no, però el públic en general podrà votar, el públic de tota Europa. La Conchita Wurst, que és qui ha obert avui el nostre programa, aquest camí Eurovisió Viena 2026, en el qual us donem una altra vegada la benvinguda. Estem molt contentes de poder compartir amb vosaltres cada diumenge de 12 a 1 a les zones d'Imagina Ràdio. Anem a repassar una miqueta què passa en aquest Festival d'Eurovisió.

Jo, com van vestits, més o menys alguns, els buscarem, us ho direm. I a mi m'ha sobtat molt la posada en escena molt elegant i molt bonica d'un país, el nostre país veí de Portugal. Representen Bandidos do Cante a Portugal en aquesta edició del 2026 i ho fan amb una cançó que es diu Rosa. Es veu, la petita part que hem pogut veure d'aquest assaig és que es veu una violinista vestida de blanc, ells també van vestits de blanc. Això no significa que després canviïn el vestuari, perquè alguns fan servir un vestuari per als assajos i després, el dia de l'actuació, doncs revelen un vestuari diferent, però ells van també tots de blanc i hi ha un escenari preciós, que és l'escenari d'Àustria, que ens ha preparat la televisió austriaca, tot ple de roses blanques amb uns tallos enormes que van des de la passarel·la de l'escenari fins a les pantalles gegants que tenen a darrere. A ells volem dedicar-los avui aquesta primera cançó d'Eurovisió 2026, Bandidos do Cante i Rosa. No.

0: La veritat és que és molt bonica,
1: Portugal, aquesta cançó. Portugal sempre ens acaba agradant.
0: La cançó sempre ens acaba agradant molt. I ara t'he fet un petit spoiler per sota, que tu no t'has donat compte perquè estàs amb dades i revisant coses per Insta i per Spot i aquestes coses, però jo he parlat a l'inici de que hi haurà molts artistes que pujaran com Conchita Wurst a l'escenari del Festival d'Eurovisió, sigui a primera, segona, semifinal o bé a la final, per omplir aquests petits intervals que hi ha entre les votacions, etc, etc, entre el personal que estem aquí votant o que estem mirant com fan el recompte de votacions. Hi han artistes que ja els vam dir en el seu dia, però que crec que no te'n recordes i que per això em fa gràcia tornar-ho a repetir, que actuaran en aquestes, en aquestes edicions de les semifinals i final del Festival d'Eurovisió. I una d'elles és una cançó que t'agrada molt i que és i sona així. Oh, hauríeu de veure la cara de Gaby. Alexander Rybak, Fairy Tale. Ell va aconseguir la victòria i aquest any va tornar, o va voler tornar a representar el seu país, però no ha pogut ser. Anem a recordar-lo.

0: cara, és que és com a molt bonica, eh?
1: És com un cuento de hadas, literalment, com
0: exacte.
1: Diu el títol de la cançó.
0: És Fairy Tale. Una altra de les que estaran, també hi ha alguns que són guanyadors i altres que no són guanyadors, però són cançons pues, com van, quan van convidar a Slow Mo, a Chanel,
1: claro,
0: també.
1: Són cançons memorables de tot el, tota la història del concurs d'Eurovisió.
0: Correcte. I en aquesta ocasió, una que és de l'any passat i que tu també te xifla. La Erika Bigman, X Come.

0: Doncs l'Erika Bigman, que l'any passat va trencar els escenaris i va ser una actuació espectacular, pujava damunt d'un micròfon, era una passada, eh? Te'n recordes?
1: Vam tindre un susto que
0: exacte.
1: Es va assustar i quasi es cau.
0: Exacte, bueno. Tenia en un moment donat de l'actuació...
1: El micro explotava.
0: Exacte.
1: I traia foc i xispa i de tot. I com que no sabem si no s'ho va esperar, si va sonar abans o després... I es va assustar i quasi es cau.
0: Sí, va ser un moment que ella va fer així amb el cap, però com una professional va aguantar damunt del micròfon aquell gegant.
1: Al final va ser el susto ja i va continuar l'actuació.
0: Anem ara més enrere en el temps. Aquesta és del 2025, però ara marxem al 2017.
1: Sí, marxem al 2017. Un que es diu Christian Kostov, que va representar a Bulgària el 2017 i va quedar en segon lloc en la cançó
0: Beautifulness.

0: Hem començat escoltant una cançó del 2014, a Conchita Wurst, d'Àustria. Hem seguit escoltant els
1: una
0: representants de Portugal 2026.
1: Bueno, hem anat al 25, a Finlàndia.
0: Després hem tornat a tot arreu, és a dir que...
1: Estem fent uns saltitos en el temps una mica.
0: I després continuarem repassant cançons del 2026. Ara marxem a uns dels que aquest any diuen... Un país que diuen que aquest any pot alçar-se amb la victòria. Ells ja s'estan postulant com que volen ser els grans anfitrions del 2027, de la 71a edició. És a dir, encara no ha acabat el 2000. De fet, ni ha començat Eurovisió 2026 i ja estan alguns països dient nosaltres volem ser els del 2027. Estem parlant dels monstres, dels grans monstres que són els Lordi, que van actuar per Finlàndia...
1: a l'any 2006, amb la cançó Hard Rock Hallelujah.
0: I que van alçar-se amb la victòria.

0: Que la gent no se'ns espanti. Esteu escoltant Imagina Ràdio. Estem nosaltres en un programa especial. És un parèntesi dintre d'Imagina Ràdio que dura un parell o tres de mesets, segons l'any, si anem o no a Eurovisió. En aquesta ocasió hem començat l'1 de març i acabarem el diumenge de la setmana vinent. I avui estem escoltant els que van guanyar l'any 2006. Hard Rock Aleluia dels Lordin. Ells actuaran en aquesta final o semifinal, no sé quin serà l'ordre d'actuació, però estan involucrats en la 70a edició del Festival d'Eurovisió. Com també ho està Max Mutzke,
1: representant d'Alemanya l'any 2004, que va quedar en vuitena posició amb una cançó que es diu Can't Wait Until Tonight.

0: Hem triat una versió en directe. Per això és una mica més llarga del que normalment esperàveu, eh? Però aquesta és Can't Wait Until Tonight de Max Mutzle. Una altra de les cançons que també escoltarem en aquesta 70a edició del Festival d'Eurovisió ens arriba des de Malta.
1: Ens arriba des de Malta, que és Serving Can't, Miriana Conte, que es va presentar l'any passat.
0: Ahà. Com que no?
1: Que no sé a quin lloc va quedar, no m'ha donat temps, no me das tiempo a buscar-lo todo.
0: És que haguéssim hagut de veure, Gavi, quin feia amb el cap. Tu t'has plantat, dic, com que no?
1: M'anaves a preguntar, i va quedar en la posició.
0: Ho diem després, anem a recordar la cançó, el que sí recordem és la polèmica, perquè cant en maltès significa canto, i en anglès, des de la BBC, deien que no, que estava sirviendo otra cosa que no era canto. I la cançó, jo quan l'he buscat ara, s'ha quedat directament amb serving.
1: Mariana, se va popularitzar la frase serving cant, però en espanyol, que és sirviendo.
0: Sirviendo.
1: Cop.
0: Sirviendo cop.
1: Claro.

0: Aquí anava ja saltant amb les pilotetes de Pilates per tot el festival.
1: Serving Kant, que va quedar en novena posició.
0: Molt bé, Gavi.
1: Que m'ha donat temps, que jo de moment no sóc ChatGPT i no te trobo les respostes en 0,25 segons.
0: Bueno, però hauries de ser Gemini ja, eh?
1: No.
0: ChatGPT ja s'està quedant enrere. Sembla mentira que tu no ho sàpigues.
1: Jo em graduaré de la maneta en ChatGPT, perquè... En fi.
0: Val, i què t'ha dit, doncs, ChatGPT d'un tal Christian Kostov?
1: Pues m'ha dit que va representar a Bulgària a l'any 2007, crec, i que va quedar en segona posició.
0: Amb una cançó que es diu Beautiful Mess. Aquesta és la cançó que hem posat abans, que era de 10 minuts, i que nosaltres dèiem, això és massa llarg, i ara ja l'hem trobat, eh?

0: Mira que l'hem intentat posar dos vegades, eh? Ens avorreix. Com és possible que aquesta cançó ens hagués quedat en segona posició?
1: Ja, bueno.
0: Anem a continuar, anem a posar-li...
1: M'he menjat 10 anys, ho sento, 2007, no, 2017.
0: 2017.
1: M'he menjat 10 anys i dos lletres, disculpa.
0: Anem a escoltar ara a Ucraïna, va alçar-se amb la victòria. Estem parlant de Ruslana.
1: Ruslana.
0: Correcte.
1: A l'any 2004.
0: Aquí, a Andorra, participava al festival, eh?
1: Sí.
0: Crec que va ser el primer any.
1: Doncs l'any 2004 va quedar... vuitè, a primera.
0: Primera,
1: va, la primera va guanyar.
0: Ruslana és tota una icona al festival. I la cançó es diu Wild Dances.

0: Jo és que la visualitzo, eh? Menys mal que no, i sempre diem que no hi ha càmeres, eh? En aquest... O que no estan activades les càmeres en aquest estudi.
1: I a vegades que les càmeres me perjudicarien a mi, i a vegades que te perjudicarien a tu.
0: Ara a mi, perquè quan tirem enrere en el temps, jo recordo aquesta actuació que espero que sigui... No igual, millor que la que va fer que guanyés Ruslan al Festival d'Eurovisió. I ara anem a la reina de totes les reines que no ha guanyat el Festival d'Eurovisió, va quedar en segona posició i parlem de...
1: La Verska Serduska, de l'any 2007, va quedar en segona posició en la cançó...
0: En la cançó Dancing Lasha Tumbau.

0: Sing, l'Aixa Tumba i la Berca Xardusca, que tornarà a portar tota la seva brillantor, perquè és com una bola de discoteca...
1: Com lo bocadillo que em feies a mi al cole, sí. Tot ple d'alumini.
0: Exacte. És una passada. La veritat és que ja anima a qualsevol racó del món on vagi, i aquesta cançó doncs l'ha posicionat al més amunt de tot, de tots els eurofans sabem qui és Berca Xardusca.
1: Hi ha cançons que per molt que no hagin guanyat han quedat millor que les propis que han guanyat.
0: Això és veritat.
1: I no només una, ni dos, ni tres.
0: I aquí tenim la prova amb Dancing l'Aixa Tumbai. Nosaltres hem a fer ara una petitíssima parada per a la publicitat i tornem de seguida ja instal·lades en aquesta última mitja hora del programa en l'any 2026, us ho prometem. Encara que també us dic una cosa, som dones i canviem d'opinió i si hem de canviar, canviem. I si enmig del programa ens dona per tornar a recordar una cançó, doncs ho farem, aquesta és la màgia.
1: És l'últim programa al final, perquè sí que diumenge que ve serà totalment ambientat en... lo que ha sigut esta setmana.
0: Les posicions de primer, segon, tercer...
1: Com han quedat,
0: tercer...
1: què vam opinar, qui s'hagués hagut de quedar fora i qui no, i... perquè injustícies i anar tot arreu.
0: Això ho parlarem. És un problema del futur, això? Aquesta setmana el que anem a fer ara és una petita parada per la publicitat.

0: Hi ha dos tipus de persones.
1: Les de Nesquik o les de Colacao?
0: No.
1: Les de Coca-Cola o Pepsi?
0: Que no. Les que aprofiten les oportunitats o les que perden el temps. Tu, de quin tipus ets? Autoescoles Montessó som de les primeres. Per això posem Autoescoles Montessó a la teva disposició. Tu ens dius quan, com, des d'on i de quina forma vols aconseguir el teu carnet de conduir i nosaltres ens adaptem a tu. Presencial, virtual, en directe o diferit, plataforma, aplicació, pel mòbil, tablet, ordinador, tele. Informa't a info@autoescolesmontessó.com o trucant al 977 70 33 54.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
4: Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Després d'aquesta petita parada per la Publi, els nostres patrocinadors, els que de veritat els hi transmetem doncs, la nostra gratitud. Moltes gràcies a Belló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre i a Autoescoles i Formació Montessó, Josep i Carlos, per posar una mica més d'humanitat en aquests patrocinadors, només les seves marques, que han confiat en nosaltres. I ara que recordo jo una cosa, Gavi... Vam deixar els nostres oients amb un interrogant de que no saben si has aprovat o no la part teòrica del carnet de moto. I ara és moment de fer... Jo et faig el redoble, va.
1: He aprovat.
0: Què?
1: He aprovat.
0: Toma! Ja tenim el 50% d'aquesta moto i ja tenim algunes pràctiques.
1: Bueno,
0: tenim, no.
1: Jo diria que el 80%.
0: Falta la pràctica. Això ja no arribem a temps, eh? Ja ho direm
1: l'any que ve.
0: Bueno, ja et veuran per allí amb la moto. Evidentment no ho aconseguiràs. Només volíem donar aquesta dada a nivell personal. I ara hem d'informar-vos de quina serà l'alternativa de Radio Televisió Espanyola el dia de la gran final del Festival d'Eurovisió. Què ens farà RTV? Que a nosaltres no ens interessa, perquè ja us avisem que no ho veurem i esperem que sigui un fracàs absolut de... Bueno, per almenys parlo en singular. Espero que sigui un fracàs absolut d'audiència. Informa'm e il·lumina'm. I il·lumina'm, Gavi.
1: Me carraspeo la voz para presentar La Casa de la Música.
0: Ole!
1: Que és un programa que es veu que ja fa temps que es fa... Però no, mira que porto rato buscant i no sé en quina regularitat es fa. Lo que sí que sé és que es va fer la nit de Nochevieja del 2025 per a les campanades i que en ell la Oreja de Van Gogh va estrenar des de Sant Sebastià el seu nou single amb el qual Amaia Montero va regressar
0: Va tornar al món de la música.
1: Com a vocalista, després de 18 anys.
0: Exacte. I després de posar-los en antecedents, anem al Sidral. Aquest dissabte, dia 16 de maig...
1: Aquest dissabte, 16 de maig, després de que ma mare m'hagi interrumpido, perquè no me deja hablar...
0: Dona, és que a mi no m'importa el festival, això
1: bueno,
0: de
1: però si
0: cap
1: se presenta,
0: d'any.
1: Se presenta. Si se fa i se presenta bé, eh? Home.
0: Aquí l'alumna supera la mestra.
1: M'he ofendido ahora.
0: Em sembla molt bé.
1: Te paso i llegis tu?
0: No, gràcies. Llegis tu.
1: La Casa de la Música, presentada per Jesús Vázquez. Tu sabes quién es?
0: Sí, home.
1: Pues yo no.
0: Jesús Vázquez, sí, sabem tots qui és.
1: Pues yo no. T'ho he preguntat de veritat, no de ironia. Pues fan un programa, no sé exactament què és.
0: Un programa musical.
1: Un programa musical en el qual participen cantants tan emergents com no emergents, com per exemple Rafael, Ana Belén, Miquel Erentxun, Chanel Terrero, la nostra Slow-Mo de corazón, Guitarrica de la Fuente, Manuel Carrasco, Mónica Naranjo, Mètrica, Lucy Calis i Toni Grox, que són els que haguessin hagut de representar a Espanya, a Eurovisió, enguany, si ens haguessin presentat.
0: Perquè són els guanyadors del Benidorm Fest d'enguany.
1: Entre més.
0: Entre altres.
1: Aquesta alternativa s'ha fet perquè RTV no retransmetrà Eurovisió a la tele en protesta a l'ofensiva bèl·lica d'Israel sobre Gaza. Però sí que ens han dit que podrem votar igualment. Lo que passa que...
0: Jo ara explicaré cosetes d'això, perquè també sé com podrem veure els espanyols el Festival d'Eurovisió. Una de les que està trencant l'escenari, i mai millor dit, és Felicia amb My System, que pujarà a l'escenari representant a...
1: Suècia.

0: Sabem que emetrà Ràdio Televisió Espanyola el dia de la final, però nosaltres ja sabeu que, igual que nosaltres, molta gent ens estem preguntant i per on veurem el festival? Tenim moltes maneres, gràcies a Déu o gràcies a la tecnologia, de poder disfrutar d'això, que és connectar-se amb qualsevol dels països, a les televisions oficials, a les pàgines web, que segurament estaran retransmitint en directe, igual que veiem, com jo vaig veure el Dora, que era la preselecció croata, o es pot veure altres...
1: Jo ho sento, però s'ha de tindre poca feina i molt de mono d'Eurovisió per a veure la semifinal croata.
0: Home, però també podem veure l'Itàlia, no? Itàlia és
1: però
0: un festival...
1: Poca faena. Bueno, i que estigués bé en el Sanremo.
0: Pues Sanremo, per exemple.
1: El Dora.
0: El Dora, jo el vaig veure. Jo estava veient el Dora i un altre al mateix temps. Anava canviant, no recordo l'altre. Doncs bé, a part d'això, amb la negativa de Ràdio Televisió Espanyola d'emetre les semifinals i la final tant a la 1 com a la 2, l'única opció per poder seguir en directe el concurs des d'Espanya serà mitjançant el canal oficial d'Eurovisió a YouTube. No serà l'única opció, evidentment, però és una de les opcions. Es tracta d'una senyal internacional en obert que permetrà als eurofans gaudir sense grans complicacions tècniques d'aquest espectacle musical. Si bé, hem de dir que la emissió serà íntegra en anglès, els comentaris totalment en anglès, i no hi haurà possibilitat de veus en castellà, com ve sent habitual a la nostra cadena pública.
1: O sea que me tocará traducir.
0: Home, una miqueta sí. I després, una altra de les incògnites, que sempre nosaltres estàvem dient no podrem votar, no podrem votar. Mec, error, podrem votar. Com podrem fer-ho? Des de la mateixa manera que podem veure Eurovisió des d'Espanya, també podrem votar des de l'aplicació oficial del certamen, disponible per a qualsevol dispositiu mòbil. Doncs tot això està molt més lligat. Evidentment, els organitzadors han intentat fer un desplegament tècnic molt més gran per a subsanar, per exemple, la decisió d'Espanya.
1: Home, ja és suficient que poden votar també tota Latinoamèrica. O sigui, quin show de votos i de recuento i de tot.
0: Exacte. Hi ha una altra particularitat que també he estat veient aquests dies. La retirada d'Espanya del Festival d'Eurovisió, anem a veure, som un dels Big Five per alguna cosa. No només perquè som els fundadors conjuntament amb els altres quatre països, sinó perquè som els països que més diners posem a la Unió Europea de Radiodifusió.
1: I los que pitjors quedem...
0: Independentment d'això, som els que més diners aportem. La UER ha intentat subsanar aquest forat que ha deixat econòmicament Espanya amb, per exemple, la tornada de Bulgària i, bueno, altres països, dos o tres països més que s'han afegit aquest any al nostre festival, la 70a edició. Però tot i així, econòmicament, Espanya ha deixat un forat molt gran a la Unió Europea de Radiodifusió i, malgrat tots els esforços, no l'han pogut cobrir amb la tornada d'aquests països. Ahí lo dejo, és a dir, que també a nivell econòmic va ser una gran pressió que va fer Espanya per a que Israel no participés i ens ha sortit com el... O sigui, que no ens ha servit de res. Estem escoltant a Dancing on the Ice, Esila, que també estarà a sobre de l'escenari i que també ja ha fet els seus primers assajos, representarà a...
1: Bèlgica.
0: A Bèlgica.

Hem pogut veure també un petit fragment del que serà l'actuació de... li he donat un cop al micròfon. Aquest país italià que actua... Anem a veure, que jo m'he d'assentar una miqueta. Estem parlant de Zenit i Boy George. Estem parlant de San Marino. Zenit i Boy George amb Superstar. I deixeu-me dir-vos... La cançó sona així... Deixa'm dir-te que Boy George a nivell visual està fantàstic, la veritat, però a mi m'ha fet una miqueta de pena aquesta actuació, eh? La Zenit intenta tirar una mica del carro i Boy George. Boy George gairebé no canta. No sé jo, eh? El que he pogut veure ha sigut bastant decebedor.

0: Bueno, sí que es verdad que yo de esta actuación tampoco esperaba masa, la verdad. Pero bueno, nos mudamos, nos vamos, nos fuimos.
1: Marchem a Chipre. Marchem a Chipre, perquè tu has vist unes cosetes que vols comentar-me.
0: Pues sí, Chipre, la representant Antagoni, que porta una cançó Jala, que és una cançó molt... O sigui, que s'apega, que se te queda pegada i que te la prens molt ràpid. Sí, d'estes que se te queda la ment tot el rato. Pues no sé si ho heu vist o no, jo sí, que només quan acaben de fer el primer assaig o el segon, no me'n recordo quin, i baixen de l'escenari, els hi fiquen una càmera davant...
1: I els hi donen un coret amb la bandera del seu país.
0: I micro, i parla, i què trobes, què penses? I ella, tota emocionada, tota... con las emociones a flor de piel, pues ella dient, quasi plorant, que li havia encantat l'escenari, que li havia encantat l'experiència, que li havia agradat tot i que tenia moltíssimes ganes de representar el seu país, Xipre, al Festival d'Eurovisió.
1: Doncs anem a recordar aquest Jala d'Antagoni per Xipre 2026.

0: μου, κόρη μου.
1: Σα το τσεφίαμε.
2: La verdad es que creiem que será una posada en escena chula, ¿eh?
3: Sí.
2: Ella porta un vestidàs, l'has vist? Blanc, mig, mig
3: sí,
2: despullada. És xulíssim.
3: Bueno, sí.
2: Bueno.
3: Es que no me acuerdo. Pero segur que sí. D'un tipo, me'n recordo que és com a joveneta. I si no joveneta, se cuida molt
2: sí,
3: bé.
2: Sí, sí, sí.
3: I que té molt bona imatge i tal. La que sí que també té molt bona imatge i també m'agrada molt és Bèlgica. La de... No, perdó. L'he perdut. Bangaranga.
2: Ah,
3: quin país és això?
2: Bangaranga. Aquesta cançó, Bulgària.
3: Això, Bulgària. I jo que he dit Bèlgica.
2: Bèlgica, no sé.
3: Bulgària. Dara, que també és molt joveneta, també se cuida molt i la cançó també se pega molt.
2: Molt simpàtica,
3: però
2: eh?
3: Però la posada en escena la trobo justeta.
2: És que només hem pogut veure uns segons i això ens fa molta ràbia, ja, eh?
3: Però la trobo justeta. No sé.
2: Anem a recordar el Bangaranga, vinga.

0: Enganxosa, també, eh?
1: També, també.
0: Una mica descarada, que també és un paper molt xulo que representa la Dara. Bulgària, 2026. Anem a parlar de les abelletes?
1: Anem a parlar de les abelletes.
0: Qui són les abelletes? Els representants de...
1: Giorgio.
0: Els representants, els Vizkevi, que representaran a Giorgia en aquest 2026 i que sonen així. Van de groc.
1: Homenatge a quan van guanyar Eurovision Kids.
0: És que gairebé el mateix vestuari que l'any 2006.
1: I quasi la mateixa cançó.
0: I quasi la mateixa.
1: Té com a guinyitos.
0: Sí. On Replay, els Vizkevi.

0: es veu que aquest Eurovisió també va una miqueta d'animalons, perquè a part de les abelletes de Georgia amb Vizcaví, tenim a un tigrecito.
1: El tigrecito de Grècia, que jo espero que faci algo, perquè a mi m'agrada molt la cançó i la vull a la final.
0: Va, porta... Aquí creiem que ens sorprendrà a l'actuació final i que ens donarà un cop
1: un
0: així.
1: Un altre vestuari.
0: Exacte, però de moment el que hem pogut veure als assajos és que va amb un gorrito de tigrecito de color taronja.
1: És que lo amo, m'encanta.
0: Estem parlant de Grècia, d'Aquilas i de Ferto.

0: Superstars, Sweep Aferto.
1: El Ferto, que és la gran aposta de Gabriela a nivell de que faci algo.
2: I jo, abans de que fiquem el que nosaltres pensem que guanyarà Eurovisió...
1: Que coincidim. Sí.
2: Te vull fer una sorpresita.
1: Ah, sí?
2: I és que és l'únic programa que no ficaràs.
1: No pot ser. En sèrio que me la demanes tu?
2: Sí.
1: A que te llegeixo el pensament.
2: No és molt difícil.
1: Ai, quina il·lu. Comença així la versió del vídeo tan xula, amb pianito. I la veritat és que hem vist que té una nòvia a l'escenari, com no podia ser d'una altra manera.
2: És que lo amo.
1: I estem parlant d'Itàlia, Sal da Vinci, Per sempre sí. Gràcies, Gabi. Ai, li dediquem a la iaia.

0: humanitat.
1: Home, jo sincerament, a mi m'agradaria que guanyés el Festival d'Eurovisió una cançó senzilla, planera, sense...
2: Home, és bona per guanyar.
1: És bona. Espero que triomfi i que s'ho passin molt bé. Però com a mínim espero que quedi molt, molt, molt bé. Itàlia sempre queda molt bé el festival, eh?
2: És veritat, Itàlia sempre queda molt bé. És que sempre porta molt bones cançons. Itàlia és un bon representant.
1: Però nosaltres pensem que guanyarà...
2: Finlàndia.
1: Som una mica bàsiques, eh?
2: Finlàndia. I nosaltres nos movemos con la massa.
1: Exacte. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? I nosaltres anem on va la gente.
2: Exactament. Llavors, Finlàndia, que són dos, Linda Lampenius i Pete Parkkonen, que porten una cançó que es diu Laiken Haitin.

0: La veritat és que és molt xula.
1: Aquí en esta cançó se da actuació, se da la cançó, que també és xulíssima, se da vestuario i se da físico. Tant el noi com la noia, tan los dos,
0: el Pit
1: són
0: com la Linda,
1: guapíssims.
0: Son finesos total.
1: Són superguapos, super de todo, i canta superbé,
0: canta.
1: Ella toca superbé.
0: I corre molt bé, ella, en tacons. Perquè es fa un far de córrer de punta a punta.
1: El violí a la maneta, corrent, i cap allà, i de tot.
0: Sí, i aquesta baixadeta que té també és molt bonica, eh?
1: És molt xula, i sincerament, ara mateix, jo crec que o això o Itàlia haurien de guanyar. Jo me tiro més cap a estos, perquè és el que vol la majoria, i al final, qui vota és la majoria.
0: El públic sempre dona un cop de timó en aquestes votacions, i la veritat és que...
1: Jo crec que el jurat tirarà més per Itàlia, però que el públic, que sempre és el que ho munta tot, tirarà
0: ja
1: més per Finlàndia.
0: Ja,
1: però igual mos sorprenen i mos venen en que ara voten a no sé qui, o ara voten a no sé quantos.
0: Hem de finalitzar els programes pre-Eurovisió. Dimarts tu i jo tenim una cita a les 9 de la nit davant de... No, la tele, però serà perquè ho passarem per Chromecast i ho enviarem allí a la tele, però...
1: No, davant de la tele, davant de l'iPad, davant del mòbil o davant de...
0: Davant del que sigui, però us portarem aquí. El dimecres hi haurà programa de 9 i mitja a 10 del matí i el divendres també hi haurà programa de 9 i mitja a 10 del matí després del De Bon Matí d'Imma Rastrero i jo us portaré tota la informació del que ha succeït tant en una com en l'altra semifinal. Però Gavi, tu i jo, a part de que em deixaràs uns àudios penjats perquè estàs a classe en aquells dies, en aquelles hores, em deixaràs un àudio de les teves reaccions. Ens veiem diumenge aquí de nou.
1: Normalment, perdó, ràpid, estos àudios els faig la mateixa nit, acaba el programa tot encesa, tot enfadada.
0: Sí.
1: O sea, que és la meva reacció més viva, és la meva opinió més...
0: Correcte.
1: Real que podeu veure, llavors, bueno. Mos veiem dimarts, divendres, entre cometes, mos veiem, mos sentim. I diumenge que ve ens veiem ja en tot sabut i tot après i tot de tot.
0: Doncs sí, moltes gràcies, Gavi. Una setmana més ens veiem aquests dies per casa i després també ens veiem davant de la televisió i diumenge aquí a les 12 ens veiem amb tots els nostres oients. Que tingueu molt bona setmana.
1: Adeu.
2: 26. T'esperem. I fins aquí, Camí a Eurovisió Viena 2026. T'esperem la setmana vinent per assabentar-te de totes les notícies del món eurovisiu amb Imma i Gavi. Camí a Eurovisió Viena 2026. Amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Abelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
5: Abelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
6: I allò... Tu encara condueixes?
7: I tant, fa més de 30 anys que em vaig treure el carnet de conduir amb Autoescoles Montesó.
6: Aquí no va ser on el papa va fer el curs per conduir camions.
7: Sí, molt bé, un dels cursos cap. I ara amb l'intensiu el teu germà es traurà el del cotxe.
6: El tiet Jordi recuperarà els punts i jo em trauré el de moto.
7: Ai, encara et queda una miqueta per això.
8: Autoescoles Montesó, que estiguis segur i ben format, és la nostra prioritat. Autoescoles Montesó, a Tortosa i Amposta.

0: Imagina Ràdio.
1: Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort.
0: Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
0: Imagina Ràdio,
3: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic amb vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de l'Oli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
3: Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
2: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport a Amposta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 a Amposta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
4: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
5: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport a Amposta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 a Amposta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
4: Del 8 al 10 de maig a Santa Bàrbara, en honor al patró Sant Gregori, es celebra la festivitat Arrels Planeres. Vine a gaudir de la tradició i la gastronomia de la plana. Sopa de germanó, dinar popular, ronda de nit amb tuna folk, cantada i ballada de cobles, bou callassat, cagada del manso, exhibició castellera, trobada de puntaires, ball del fanalet i birranci, fira d'època, vermut i moltes activitats més. T'esperem a Arrels Planeres, a Santa Bàrbara.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic en vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparís.com.
3: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Imagina Ràdio.

Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
3: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de lioli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
3: Del 8 al 10 de maig a Santa Bàrbara, en honor al patró Sant Gregori, es celebra la festivitat Arrels Planeres. Vine a gaudir de la tradició i la gastronomia de la plana. Sopa de germanor, dinar popular, ronda de nit amb tuna folk, cantada i ballada de cobles, bou callassat, cagada del manso, exhibició castellera, trobada de puntaires, ball del fanalet i birranci, fira d'època, vermut i moltes activitats més. T'esperem a Arrels Planeres, a Santa Bàrbara.
4: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
0: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: tots els gols. Espai patrocinat per la Federació Catalana de Futbol.
1: Aquí i ara comencem les 4 hores esportives més destacades de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio presenta el programa esportiu per excel·lència al nostre territori. Tots els gols amb Jesús Ferrando.

quizás. Molt bona tarda. Benvinguts a un diumenge més al vostre programa. A tots els gols, el carrusel esportiu que compta el que passa al món del futbol i al món del poliesportiu. Al món del poliesportiu que cada vegada se van acabant les competicions se van acabant les competicions i tot i així

0: repassarem els diferents resultats de les categories que encara resten pendents de tancar la temporada. Una temporada que ja s'han resolt diverses coses amb els resultats que tot seguit relatarem. I altres coses continuen obertes. Continuen obertes com és el títol de la tercera catalana. L'Ampolla tenia l'oportunitat de proclamar-se campió ahir dissabte de la tarda i va cedir davant el Santa Bàrbara, un Santa Bàrbara que amb el partit que ha de recuperar al municipal de Móra d'Ebre, recordem aquell partit que va quedar suspès a falta d'11 minuts més el temps de descompte i anaven amb el 3-1 al marcador. S'ha de recuperar els 11 minuts que resten d'aquest compromís i més el temps afegit que incorporarà l'àrbitre en aquest duel, en aquest duel que pot ser rellevant perquè el Santa Bàrbara, si fos capaç d'aixecar aquest marcador, se situaria líder a falta d'una jornada per tancar el campionat de Lliga. Altres coses que s'han resolt aquesta setmana ha estat la promoció d'ascens que ja ha sentenciat el Club de Futbol Camarles. Amb la victòria d'ahir per 0-1 davant la Pobla de Mafumet B, el conjunt camarrenc, el conjunt d'Ivan Romeu, sentència la cinquena plaça de la segona catalana i disputarà aquesta promoció d'ascens cap a la primera catalana. El conjunt d'Ivan Romeu va segellar aquesta cinquena plaça d'aquesta categoria. Ho tenia en disputa amb l'Amposta, però l'Amposta no podrà agarrar el conjunt camarrenc en les dues jornades que li resten. També s'ha salvat matemàticament l'Aldeana que aquest migdia ha golejat el Remolls Vitem i s'ha assegurat continuar a la segona catalana la temporada vinent. El conjunt d'Àlex Gallego, que ha segellat amb el 3-0 al descans davant el Remolins Vitem aquest migdia al Municipal de la Unió, i a la segona part ha fet el quart gol Jonathan i a les acaballes ha fet el gol de l'honor el Remolins Vitem, un Remolins Vitem que va certificar la setmana passada la seva permanència. I no és menys important la victòria de l'Aldeana femení. La victòria de l'Aldeana femení
1: 9-0, no?
0: Sí, que certificava 2 ascensos consecutius des de la segona divisió a la categoria de preferent. El conjunt d'Agustí Martí Garxo certificava ahir aquests 2 ascensos de forma consecutiva que el convertiran en el màxim exponent territorial, a falta de saber si el Reus se salva o no se salva a la tercera ref. Depèn del que faci el Barça C. I estem en estes per saber si el conjunt aldeà serà el màxim exponent a nivell provincial de la categoria femenina. Ha baixat el Riudoms i el Reus provisionalment a preferent, i una categoria on ascendeixen les la Unió Esportiva Aldeana. Un record i per a les jugadores aldeanes i un reconeixement també per la fita d'aconseguir dos ascensos de forma consecutiva, una fita que no està a l'abast de tots. No és així, Richie Muñoz?
1: No, però jo te volia dir una cosa, en ànim de criticar, ja ho saps que jo estic per aquí, sobretot per això. T'has deixat una cosa de la segona catalana, que donada la derrota del Roda de Barà, avui l'Ulldecona té l'oportunitat ja
0: sí,
1: de,
0: sí.
1: De certificar...
0: Sí, sí. I la Sénia de sí, mantindre's bueno, líder sí, aquesta sí, tarda...
1: Sí, perquè el Cambrils Unió ha guanyat, per tant, ha de recuperar...
0: Parlava dels resultats que han passat, no dels futuribles.
1: Bueno, però ho hem de dir, que el Roda de Barà ha passat,
0: sí,
1: ha perdut...
0: I l'Ulldecona té l'oportunitat de salvar-se matemàticament aquesta tarda de diumenge, en el duel que disputaran el municipal d'Ulldecona davant el Sant Pere i Sant Pau. I també un altre plat fort d'aquesta tarda de diumenge, el duel entre la Sénia i el Vilaseca, el segon contra el tercer. Ahir va remuntar davant el Roda de Barà el Cambrils Unió, va remuntar un marcador vers 10-0, i amb el gol a les acaballes li donava la volta al marcador i es situava líder provisional de la categoria, perquè recordem que té el coeficient particular desfavorable el conjunt senenc respecte al conjunt cambrilenc. I avui, si és capaç de sumar la victòria, se situarà líder a falta d'una jornada.
1: Bueno, i si guanya el Vilaseca, si no veig malament aquí,
0: sí, també se situarà líder.
1: O sigui, és duelo a cara de perro.
0: El lideratge en joc. Ja he fet presentacions. Richie Muñoz, molt bona tarda.
1: Hola, què has de fer? Molt bona tarda, Jesús.
0: Bueno, atropellat, però bueno.
1: Molt bona tarda, Tomàs. Remotament molt bona tarda, Pedro. I molt bona tarda als oients.
0: Amb Pedro farem la primera trucada d'aquest programa.
1: Sí.
0: Que ens comenti la porra que vam tindre ahir, la porra que tindrem avui i bueno, tot el que representa no tindre'l físicament en altres... aquesta tarda de diumenge, però remotament està, està. Hola, Pedro.
1: Hola.
0: I bona tarda, Tomàs. Tomàs Ginestra, el nostre conductor habitual del programa Tots els Gols.
2: Bona tarda, Jesús. Bona tarda, Richie. Bona tarda, Pedro, també remotament. I sí, aquí estem una setmana més, un programa més per apropar l'actualitat de l'esport de les Terres de l'Ebre als nostres oients. Com has dit tu ben bé al principi del programa, no tan sols futbol, sinó que també la resta d'activitats esportives que van acabant, van finalitzant, com el cas de l'handbol, per exemple, que l'Amposta que hi ha derrotat en la primera eliminatòria de la Copa Catalunya i bé, ha acabat la temporada per a les Ampostines que amb la permanència han segellat un any més la seva consolidació a la Lliga Catalana Or. La setmana que ve jugarà lo sènior, també haurà acabat, se van acabant i ja, com diem, totes aquestes activitats esportives de lliga durant l'hivern, però continuarà l'esport a les Terres de l'Ebre, amb rem, natació i moltíssimes altres coses, perquè l'activitat esportiva a casa nostra no para.
0: No s'atura, no s'atura.
2: Sí,
0: i anem a fer la primera ronda del programa, una primera ronda que arriba, com sempre, de la mà dels nostres sponsors i amics. A Belleu Totec.
3: Únic, s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
0: Anem a fer el repàs dels marcadors que ens ha deixat aquesta jornada, penúltima jornada del campionat de Lliga, a les respectives categories. També ens hem deixat en el speech inicial que avui es juga un partit importantíssim.
1: Ah, sí? Bueno, lo
0: a
1: de
0: la quarta catalana.
1: Ah, jo em pensava que dius lo de les 9.
0: Home.
1: No.
0: A la quarta catalana, el Corbera d'Ebre sí, i la sí. Fatarella se juguen sí. Classificar-se matemàticament per la fase final d'aquesta competició. Mm. I tindrem a Josep Jonós per comentar-nos el que passa en aquest interessantíssim partit que es disputa a partir de les 6 de la tarda. I anem a fer el repàs dels resultats que ens ha deixat la jornada, la primera catalana, grup tercer, a la 29a jornada, com hem dit, a la penúltima del campionat de Lliga. 6 marcadors tenim ja com a definitius, Richie.
1: Sí, començant pel partit, els partits que es van disputar ahir d'esta primera catalana, Rapitenca 0, Fundació Atlètic Vilafranca 3, derrota, però bueno, ja no importa massa, no?
0: No, perquè ja vam comentar la setmana passada que havien certificat la permanència matemàticament. 4, eh? 4 compromisos se van disputar ahir. No ho has dit,
1: sí, no. I veig que tens el mateix sentit crític que jo.
0: Sí.
1: Estàs a la que salta.
0: Sí, sí. Sitges 3, Natació Terrassa 0.
1: Barcelonista Terlenca 0, Sant Cugat 2.
0: Ascó 1, Camp Joliu 1.
1: També l'Ascó serà equip de primera catalana la temporada vinent.
0: Ja ho va certificar fa 3 setmanes.
1: I tampoc per dalt no tenia cap tipus d'objectiu. Bueno,
0: acaba la temporada com bona manse pugui.
1: O ja aprofitar i treballar de cara a la temporada que ve, no? Aquest migdia, el Catllà 1, Martorell 1.
0: I Sant Boià 3, Cuelles 0.
1: A partir de les 5 tindrem el Viladecans Tortosa Ebre, que tampoc no, ara ho mirava, no té res a fer, tampoc, ja.
0: El Tortosa Ebre...
1: Té possibilitats, encara?
0: Encara té opcions?
1: Encara té, però remotes.
0: Home, tindria que guanyar el Viladecans... I tindria que guanyar la setmana que ve.
1: I esperar també caramboles.
0: Bueno, no he mirat la classificació. Però...
1: Mira, jo la tinc aquí, que surt si vols.
0: Ho repassarem després. Repassarem després.
1: Com ho veus?
0: Que ja està matemàticament baixat. Ja està matemàticament baixat perquè el Sant Boià amb aquesta victòria se situa a 8 punts del Tortosa Ebre i tan sols ne resten 6. Per tant, s'ha consumat el descens matemàtic del Tortosa Ebre cap a la segona catalana. Abans dels partits d'esta setmana tenia remotes opcions
1: sempre i quan lo sumar
0: els 6 punts i que no sumés cap dels rivals i per tant amb la victòria del Sant Boià ja és matemàtic el descens del Tortosa Ebre cap a la segona catalana. I també tindrem el Joventut 25 de setembre Tàrrega a partir de les 6 de la tarda. Per tant, el Viladecans Tortosa Ebre totalment intranscendent.
1: Sí, bueno, per al Viladecans no tant. O... A veure... Que ho miro... No.
0: No, per al Viladecans no.
1: El Viladecans interessa este partit.
0: Ha de guanyar sí o sí.
1: Sí, sí.
0: Sí o sí, perquè en la victòria d'ahir del Sant Cugat s'emparella a punts amb el conjunt barceloní.
1: Sí.
0: Anem cap a la segona catalana. A la segona catalana, el grup 6è, es van disputar un total de 5 partits. 4 es van jugar ahir dissabte per la tarda. Richie.
1: Sí, començant pel Poble de Mafumet B, 0, Camarles 1. Victòria importantíssima per al Camarles.
0: Sí, perquè certifica, com he dit, certifica la plaça de promoció d'ascens el conjunt d'Ivan Romeu. Jesús Catalonia 2, La Cava 6. Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. I l'altre partit, que el diràs tu, també és sorprenent, la relaxació, el que fa un equip. Quan no hi ha pressió, sí, jugues més solt. Com si diguéssim. De moment anem pel Roda de Barà 1, Cambrils Unió 2.
0: Un resultat importantíssim per a Ulldecona, perquè cas d'aconseguir esta tarda la victòria certificaria la salvació i parlant d'un mes cap atràs, qui ho tenia que dir, eh?
1: Sí, sí, sí. I el que et parlava jo és del Montblanc, que ara el diràs tu.
0: Sí, sí. I el Montblanc ahir va donar la campanada majúscula de la jornada, derrotant a la Canonja i a domicili. Déu-n'hi-do.
1: La Canonja, que se jugava molt.
0: Sí, sí, sí, se jugava molt per dalt. Per dalt se jugava les Garrofes i va caure per 2-4. Déu-n'hi-do.
1: I el Montblanc, que té 16 punts, jo crec que tots són des de que està matemàticament descendit.
0: 15 punts.
1: Tots són, quasi de... s'ha relaxat i ara juga bé.
0: Sí, sí. Fa bé i fa gols.
1: Sí, sí, sí, no, no.
0: Perquè, déu-n'hi-do, 2-4 al camp de la Canonja, al camp d'un dels rivals més complicats de la categoria. Sí, sí. I aquest migdia s'ha disputat un altre duel on l'Aldeana ha certificat la permanència matemàtica a la categoria, golejant el Remolins Vítem, un Remolins Vítem que ja ho tenia fet des de la setmana passada. Aldeana 4, Remolins Vítem 1.
1: Com hem comentat abans, a partir de les 5, partit importantíssim per a l'Ulldecona, Sant Pere, Sant Pau.
0: Un intrascendent, Amposta, Torreforta, també a partir de les 5.
1: I un molt transcendent, la Sénia Vilaseca, a partir de les 6:30.
0: Un autèntic partidàs. Anem cap a la tercera catalana, on n'hi ha tela a patallar, eh?
1: Sí, hi ha un ball cada setmana, aquestes últimes jornades. Que...
0: Per dalt i per baix.
1: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com se fica la situació. Després repassarem la situació classificatòria, però déu-n'hi-do com se fica en la tercera catalana i té el Jesús i Maria l'opció de donar més aspecte en aquesta part capdavantera. Aquesta tarda de diumenge al Municipal de Godall. Anem a fer el repàs dels 5 marcadors que ens va deixar la jornada ahir dissabte per la tarda, Richie.
1: Sí, començant pel Gandesa 2, Ametlla de Mar 0.
0: Mora Nova 3, Roquetenc 0.
1: Una mica sorpresa, no?
0: No, bueno. ja ho tenia tot fet. El Roquetenc ja ho tenia tot fet. L'únic al·licient és que té que disputar el primer partit oficial sobre la gespa artificial, que li han ficat un camp de lujo, eh? Mm-hmm. Un camp de lujo.
1: Jo encara no l'he vist.
0: Sí.
1: Hem d'anar un dia.
0: Pues,
1: no?
0: Bueno, pues podem anar a la setmana que ve, no?
1: Bueno, sí, allí, sobretot a la cantina. també es va jugar ahir l'Ampolla 1, Santa Bàrbara 2.
0: A la cantina paga-te algo, eh?
1: Duel directe que es va emportar el Santa Bàrbara.
0: Sí. S'imposava per 0-2 i va retallar distàncies al temps de descompte el conjunt ampollero, que no va poder certificar el títol d'aquesta categoria i tindrà que esperar a la darrera jornada i a la continuació del duel que hem comentat anteriorment entre l'Olímpic i el Santa Bàrbara. Masdenverge 2, Ginestà 1.
1: El Masdenverge s'agarra a la tercera.
0: Sí, s'agarra a la tercera, remuntant un 0-1 advers. Va poder emparellar el marcador amb un penal que li va costar l'expulsió al jugador del Ginestà i situaven l'1-1 i pràcticament a les acaballes va aconseguir Xavi, va aconseguir el 2-1 que li donava la victòria al conjunt masdenvergenc que trencava així la dinàmica negativa que acumulava en les darreres jornades. I el Flix s'enganxa de ple en aquesta lluita per la primera posició i per la plaça de promoció d'ascens. Ahir va derrotar per la mínima el Perelló. Flix 2, Perelló 1.
1: Esta tarda, a partir de les 5, Camarles B, Olímpic Mora d'Ebre.
0: I a partir de les 6, tancaran aquesta jornada el Pinell, Amposta B.
1: I el Godall, Jesús i Maria. El Godall en necessitats,
0: sí.
1: I el Jesús i Maria també. Un per baix i l'altre per dalt.
0: En necessitats, perquè amb la victòria d'ahir del Mas d'en Verge, el Godall cau a la tercera plaça per baix, i una plaça que ara mateix és de descens directe. És de descens directe pels descensos del Jesús Catalonia i l'acaba des de la segona catalana. Per tant, faria que el Godall, ara mateix, seria el conjunt que perdés la categoria i baixés a la quarta catalana a expenses de que el segon classificat no aconseguís que l'ascens cap a la segona catalana. I encara no sabem qui serà.
1: No, encara no, però ja queda poquet.
0: No sabem qui serà.
1: Per saber-ho.
0: Ho sabrem la setmana que ve,
1: sí.
0: Perquè ja s'ha acabat tot.
1: Sí.
0: Anem cap a la quarta catalana. A la fase d'ascens, el grup primer, ahir, victòria dels dos conjunts que es disputaran la primera plaça la setmana vinent, al Municipal d'Horta de Sant Joan. El conjunt de Sergi Manero s'imposava divendres de forma contundent al Municipal de la Sénia. La Sénia B 0, Horta de Sant Joan 4.
1: I ahir el Camp Redó també s'imposava clarament al Xerta per 5-1.
0: I tot i que va quedar-se en inferioritat als 5 minuts de partit per l'expulsió del seu porter. I tot i jugant en inferioritat numèrica, va poder superar de forma contundent el Xerta i se garantia disputar-se la primera plaça al Municipal d'Horta de Sant Joan. Al Municipal Salvador Miralles, d'Horta de Sant Joan.
1: No comences.
0: Anem a la quarta catalana, el grup segon d'aquesta fase d'ascens, on ahir s'imposava el filial de l'Aldeana, s'imposava de forma contundent el filial del Catalonia. 5-1 va ser el resultat. Aldeana B 5, Jesús Catalonia B 1. I això li garanteix al conjunt Aldea està a expenses del resultat que passa esta tarda al Municipal de Corbera per a saber si té opcions de disputar la fase final
1: que li interessa a
0: la tercera catalana.
1: Que li interessa, que guanyi la Fatarella o un empat?
0: Que guanyi el Corbera.
1: Li interessa que guanyi el Corbera a l'Aldeana?
0: Sí.
1: Vale. No.
0: Per a jugar-s'ho tot al Municipal de la Fatarella la setmana vinent.
1: Va.
0: Però la Fatarella, cuidao, la Fatarella se presenta al partit d'avui sense haver perdut partit en esta fase.
1: No, que és jo crec que és la sorpresa d'esta del grup 2 de la fase d'ascens.
0: Va entrar com a quart classificat a la primera fase, al grup 34. I déu-n'hi-do la trajectòria que està portant el conjunt fatarellenc. Anem cap a la quarta catalana, la Copa Terres de l'Ebre, on avui es disputa tot.
1: Sí.
0: Es disputa tot perquè es tanca la darrera jornada del campionat de Lliga en aquesta Copa Terres de l'Ebre, i estan les places de promoció, millor dit, de la fase final en joc aquesta tarda de diumenge. L'Escó B, Benissanet, i el Sant Jaume Tivenys es disputen a partir de les 5 i estarà... ara no sé si ho he ficat bé. Sí. L'Escobé Benissanet i el Sant Jaume Entivent, sí. Estan l'Escobé i el Sant Jaume emparellats a 7 punts i el Tivenys en 10. Mm-hmm. Si el Tivenys empata, la primera plaça l'assegura. Si el Tivenys perd davant del Sant Jaume i l'Escó B guanya, hi ha un triple matapunts. I déu-n'hi-do, aquesta tarda les emocions fortes que se'n presenten, eh?
1: Anem al grup 2 d'esta Copa Terres de l'Ebre. En aquest cas sí que es van disputar... Bueno, es van disputar. Ara ens explicaràs tu, perquè això sí. D'S.A. suposo que no és Societat Anònima.
0: Sense acabar. Vale, sense acabar al minut 44 de partit.
1: Pues comencem pel Jesús i Maria B, Ametlla de Mar B, 1-1. No es va finalitzar el partit.
0: Per la pluja.
1: Ah, vale.
0: En este cas
1: no va ser Vall de Bastó.
0: No. Per la pluja que va caure ahir la tarda i que feia preveure que serien més les suspensions, però finalment van ser poques per l'aigua que va caure.
1: Bueno, igual a Jesús i Maria va caure més.
0: No. El camp del Jesús que estava allò s'hagués pogut suspendre, però finalment van decidir jugar-lo.
1: Decisió arbitral.
0: Sí. I a Butllecona es va imposar l'Alcanar, un Alcanar que jugarà aquesta lligueta, aquesta fase final d'aquesta Copa Terres de l'Ebre. S'imposava per 0-1 al municipal d'Ulldecona ahir dissabte per la tarda.
1: I acabem amb el grup tercer d'esta Copa Terres de l'Ebre de la quarta catalana. Ahir dissabte l'acaba bé, Gandesa B, suspès...
0: Suspès per l'aigua.
1: Per l'aigua també. Bueno, menys mal que es perden això i no com aquestes setmanes
0: sí,
1: anteriors.
0: Sí.
1: Per coses...
0: Per batusses.
1: Sí.
0: I aquesta tarda de diumenge es disputa un únic compromís, el que afronta l'Aldo B amb el desplaçament al camp de la Torre d'Espanyol. La Torre d'Espanyol, Aldo B, a partir de les 4:30 de la tarda. I en això tanquem aquesta primera ronda, una primera ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics de Belleu Totec.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
5: Anticipació. Rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: quan fa tot just 9 minuts que acaba d'iniciar el primer partit d'aquesta tarda, de diumenge, dels respectius partits que tindrem aquesta tarda en rigorós directe al municipal de la Torre d'Espanyol. Ha donat inici aquest la Torre d'Espanyol Aldo B. Si et sembla, Tomàs, podem fer el repàs dels diferents partits. No podem fer-lo, doncs lo farem després.
1: Te ho porto ara de seguida i, bueno, mentrestant feu també anàlisi en Pedro, que també està online.
0: Online?
1: Online.
0: Online. Pedro Sabaté, molt bona tarda. Pedro Sabaté? A la una. Pedro Sabaté?
2: No. Pues... Allà em creia que s'ha agafat el telèfon a dos, no? A l'1 no està. No
1: ara, ara torno a...
0: Pues Pedro Sabaté no...
2: No està ni a la de tres.
0: No està ni a la de tres.
2: Mira. Ara està trucant, eh?
0: Ara, va, ara, sí. Està, okay. Ara està trucant, Richie...
2: Ja està.
0: Ja està, ja està. Pedro Sabaté, ara sí, no?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, companys? Com estem?
0: Bueno, aquí estem.
2: Estem, que és l'important, no?
0: Aquí estem fent el programa, tot i que hem començat 10 minuts de retard, mea culpa.
3: Ja.
0: Mea culpa.
2: No, la culpa se l'ha tirat Richie perquè resulta que ell havia fet una errada que ha sigut que rectifica tu.
0: Bueno.
2: No, sempre li tires la culpa a ell, però i ara que se la mereix, ara no diu res. Dir-li.
0: S'ha deixat tres coses, però bueno.
2: Per això d'aquí el retard. Bona tarda, Pedro, que no t'ho he dit a tu.
3: Bona tarda, Tomàs. Què dius, Manyores, aquí?
2: La veritat, sempre estic aquí al costadet. Aquí al meu costadet, avui estic superample, diràs que massa espai per a mi tot sol.
3: Sí, no. Bueno, per qüestions laborals pues no he pogut vindre presencialment, però estic aquí en l'ordinador a l'hotel este que estic. I treballant...
0: Des de Girona, no?
3: Puc estar amb altres, però igualment connectat.
0: Des de Girona estàs sentint el programa?
3: Sí.
0: És un goig, sí. Això, no? Pedro...
3: Sí, la veritat és que estic aquí a la web d'Imagina Ràdio, mm-hmm. agafant pues, tota la informació de tot el que aneu dient, actualitzant el grup de difusió, mm-hmm. I bueno, és una mica més avorrit, però bueno...
0: No, les trifulques que tenim Richie i jo des de la distància no són el mateix, no?
3: Avui me les pedrea, no sé què vos deixés el micro obert.
2: Els acudits dolents meus, saps?
0: Pedro, si et sembla, podem fer el repàs de les dues porres que hem tingut aquest cap de setmana en joc a través d'Instagram, no?
3: Efectivament, ahir vam tindre el partit de la jornada, era el partit transcendental de tercera catalana entre l'Ampolla i el Santa Bàrbara, i avui tenim, bueno, esta jornada recordem que teníem doble partit perquè la jornada passada no va haver porra, uh-huh. I el partit d'esta setmana era el Sant Pere i Sant Pau contra l'Ulldecona, si no m'equivoco.
0: Sí, l'Ulldecona que es pot certificar avui la permanència de la segona catalana.
3: Sí, sí.
0: I déu-n'hi-do, quin partit, no, Pedro?
3: Sí, la veritat és que sí, més tenint en compte com venia l'Ulldecona, que al principi de la temporada, bueno, hasta potser fa 6 o 7 jornades ja se'l donava per equip de tercera catalana i avui té l'oportunitat de poder certificar la seva permanència. El mateix ha passat potser el Roda de Barà, però en el cas contrari, que el Roda de Barà no va molt ben encaminat per a poder mantenir la categoria, i ara les últimes jornades s'han anat desunflant, i bueno, esperem que caigui tot de cara als interessos dels equips de les Terres de l'Ebre.
0: Un Roda de Barà que qui l'ha vist i qui el veu, eh?
3: Sí, sí, és lo que t'anava a dir. Potser després de la victòria a casa contra el Jesús Catalònia, los partits que van anar després van anar de capa baixada, uh-huh. i bueno, pues al final tenen un embolic i Lluís de Cona que bueno, ha agafat l'esprint final i qui la visi que el veu efectivament que se pot salvar contra tot pronòstic i bueno, pues esperem que així sigui perquè així també afecta menys els descensos de la tercera catalana.
0: Un Ulldecona que asseguraria avui la permanència i sumaria 6 jornades consecutives sense perdre. Déu-n'hi-do, eh?
3: La veritat és que està en molt bon moment de forma i, bueno, una llàstima que l'acaba i que el Jesús Catalònia hagin de ser els dos equips de les Terres de l'Ebre que hagin de baixar. Però, bueno, hem de mirar la part positiva i és que l'Ulldecona avui, si guanya, pues, té l'oportunitat de poder salvar-se. I bueno, pues, dos equips que baixen no és el mateix que tres, no? Pues, bueno, almenys mirar la part positiva de que l'Ulldecona pues, té aquesta opció.
2: Sí, els, a la tercera catalana ho agrairan.
0: Toni Iniesta, respira millor avui, eh?
3: Sí, perquè havent guanyat el mal d'Enverge i avui si l'Ulldecona aconseguís guanyar el seu partit, doncs la veritat és que ho tenen una miqueta més de cara. Hi ha algun equip ja que hagués certificat el seu descens de tercera catalana a la Mella de Mar, potser, no?
0: Sí, ja ho va certificar la setmana passada. La setmana passada va certificar el seu descens i podria certificar-lo aquesta tarda el Pinell. Uh-huh. Si no és capaç de superar a l'Amposta B, seria equip de la quarta catalana també durant aquesta tarda. Serà un dels partits que farem seguiment i cas de victòria encara n'hi haurien opcions d'intentar la permanència per al conjunt terraltí. Pedro, anem a aprofitar que tenim en línia per a fer la juguesca que fem habitualment dels partits que tenim aquesta tarda de diumenge. Si et sembla, digues la teua aposta.
2: 24 partits. 24. 24.
3: Ah, jo només havia comptat-los de... Vale. 24, doncs jo dic 178.
0: Hola. Déu-n'hi-do. Ala. Jo seré més cauto, eh? 112, va.
2: Jo diré 121. I ara, quan vingui a Richie, li preguntarem quin és el seu pronòstic.
0: Pues Pedro, te deixem actualitzar tota la informació que anem rebent i que anem traslladant als nostres oients a través de les xarxes socials, unes xarxes socials que podem relatar quines són.
3: Pues ens diem arroba tots els gols, absolutament tots els llocs, i si entren a la biografia del nostre Instagram, allí hi ha un link enllaç a totes, a Twitter, a Facebook, a la pàgina web de la ràdio para que puguen escoltar el programa per internet i allí pues, mos poden trobar.
0: Richie, quants gols?
1: Espera, a veure quants partits hi havia.
2: 24.
1: I quants heu dit, Batros?
2: Pedro 178, Jesús
1: 178.
2: Sí, Jesús 112 i jo 121.
1: Pues 103.
2: Bon conyac.
1: 178. Hòstia, Pedro. Hòstia, avui t'has animat, eh?
3: Avui sí. Per si acabes vos queda un curs, guanya jo, encara que m'hagi passat.
0: Avui no mira per la meva veu des de la distància.
3: No, però et sentirà igual, segur, eh? Se'm caponaran los altaveus de l'ordinador.
0: Pues Pedro, hasta la setmana que ve, que espero tindre't aquí i anem actualitzant en viu tota la jornada, la penúltima jornada del campionat de Lliga i que podéssim informar de les victòries de l'Ulldecona i la Sénia esta tarda.
3: Ojalà, pues sí, Jesús, qualsevol cosa em truqueu.
4: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: De mica en mica se van esclarint les coses, com hem comentat anteriorment, però déu-n'hi-do la tercera catalana com està, Tomàs. A la penúltima jornada del campionat de Lliga, i que no sabéssim ni el campió ni els equips que descendiran.
1: No, no, està tot per decidir, està tot per dictaminar en aquestes dues jornades que queden. Bueno, la miqueta que queda d'avui i la propera jornada seran definitives per a saber qui s'endú per la banda de dalt el campionat, si l'Ampolla o el Santa Bàrbara. Jo crec que entre estos dos quedarà al final la cosa, a pesar de que el Flix encara matemàticament tindria alguna opció remota, però la tindria, i per la part de baix està claríssim que l'Ametlla de Mar és equip ja de quarta catalana. El Pinell podria certificar-ho esta tarda en cas de perdre contra el club de futbol Amposta B, que és 11 amb 32 punts. Ojo, empatat amb el Camarles B, i a dos punts està el Masdenverge, que guanyava ahir pel resultat de 2-1 i que així suma 30 punts, i el Godall, que a la 14a posició amb 28 punts està ahir, encara podria superar, si entrompessen, l'Amposta B i el Camarles, i la setmana que ve el Masdenverge, i guanyés el Godall tots dos partits que li queden, doncs podria aconseguir de salvar-se. Però ara per ara tots els números el tenen tres equips: l'Ametlla de Mar, el Pinell i el Godall. Ja veurem què és el que passa a Ulldecona, perquè depèn del que passa a Ulldecona, un d'estos tres equips es podria salvar.
0: El Pinell necessita sumar les dues victòries en les dues jornades que resten, avui davant l'Amposta B i en el proper partit al Municipal de Roquetes, davant el Roquetenc. Necessita els 6 punts i que el Godall no en faci cap, no en faci cap en aquests dos darrers compromisos de competició, i esperar que el segon classificat aconseguís que l'ascens. Complicat, no.
1: Lo de després. Sí, perquè mirem com està la cosa. Al Pinell de Brai li queda el partit que has nombrat tu de l'Amposta d'esta tarda contra l'Amposta B, i la setmana que ve contra el Roquetenc. Per la seva banda, el Godall rep avui a casa el Jesús i Maria, i la setmana que ve va al camp del Cué, al camp de l'Ametlla de Mar, que ja ho té tot fet. Pel que fa al Masdenverge, ahir va guanyar per 2-1 al Ginestar. La setmana que ve li queda un partit dificilíssim contra un Jesús i Maria que s'ho està jugant tot i voldrà guanyar en la darrera jornada, i el Camarles B, que avui a les 5 de la tarda rep l'Olímpic Móra d'Ebre, i la setmana que ve visita els veïns del Perelló B. Del Perelló. Per tant, la cosa està tota per decidir, està tot per dir en aquesta part baixa d'aquesta tercera catalana.
0: I per la banda de dalt, Ampolla, Santa Bàrbara, Flix i Jesús Maria se juguen les garrofes per la primera plaça, on el Flix ja no tindria opció d'agarrar a l'Ampolla, i el Jesús Maria, guanyant aquesta tarda, se situa provisionalment a 3 punts de l'Ampolla.
1: Sí, però ara per ara, tenint en compte que el Santa Bàrbara té encara pendent un partit, uns minuts d'un partit, que li poden donar els 3 punts, crec que la cosa estirà entre el Santa Bàrbara i l'Ampolla, que seran els dos equips que la setmana que ve sabrem quin és el campió i quin haurà de jugar a la promoció, perquè el segon juga a la promoció, si no m'erro.
0: Sí, el segon juga a la promoció, i el Josep Maria se situaria a només un punt del Santa Bàrbara.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Aquests quatre equips que es disputen...
1: Sí, però en un partit més, eh?
0: Tenint en compte que la darrera jornada n'hi ha un Santa Bàrbara Flix. I déu-n'hi-do aquest partit, que pot decidir aquesta segona posició de promoció d'ascens. El conjunt riberenc necessita la victòria, i que el Santa Bàrbara no guanyi al Municipal de Móra d'Ebre, i no guanya evidentment davant el conjunt riberenc. Déu-n'hi-do, ho anirem comptant. anem a fer una connexió, sí, en una crònica, no?
2: Anem a parlar amb Fernando García, com sempre, bueno, d'un partit que hem qualificat aquí d'intrascendent per a la Pitenca, però bueno, també, que ja ens ho dirà ell, també això serveix per a iniciar la preparació de la temporada que ve, per exemple.
0: Fernando García, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Jesús, bona tarda a tots.
1: Bona tarda, Fernando.
0: Ja esteu de
3: bona tarda.
0: Ja esteu de vacances o què?
3: No, a veure, no, a veure, vacances no en tinc mai, vull dir, però vaja, en el futbol no, a veure, estic, ahir vam fer el partit de la ràdio, que són d'aquells partits que sempre parlem nosaltres, de que és el més complicat de fer, perquè parles de tot menys del partit, vull dir, som, estos partits a vegades s'obren, però vaja, tot depèn dels equips en aquell moment, tot depèn de la intensitat que edifiquen, sí que van llaure gols, però tots van ser pels altres, i ocasions també poques, però en van llaure. Mm. Però vaja, són, ja te ho dic, són, ara només pensem en, ostres, la setmana que ve anar a Sant Cugat allí, vull dir, si la intensitat del partit que fiquen els nostres jocs és la mateixa, quasi valdria la pena que mos quedéssim a casa.
0: Fes-nos una síntesi del que va ser el partit.
3: Home, la primera part va ser, tot i el resultat de 0-2, va ser en ocasions igualada, eh? Nosaltres vam tindre dues ocasions molt clares i ells, les dues que van tindre, les van transformar. És a dir, que no va haver-hi moments, però el partit era... van haver moltes interrupcions, però moltes, i va tindre que entrar fins a 4 vegades els recuperadors i van estar a rato atenent els jugadors. Tot i això, l'àrbitre els va fer un minut a la primera part, i a la segona no cap. Imagina't si tenia pressa també per marxar cap a Barcelona, que era d'allí, de la delegació de Barcelona. Però, vinga, va ser una primera part que, ja t'ho dic, que és el primer gol, lo fan, los dos gols arriben en 5 minuts de diferència, o sigui, una centrada de corne en la segona ocasió que era ben clara, i la va ficar per a mi directa, l'àrbitre també la fica directa. Va hi haure un joc al primer pal que semblava com si l'hagués tocat. Però vinga, 0-1, i al cap de 5 minuts una contra ben portada, i es planta tot això un davanter d'escriuen Agus, i va marcar el 0-2. Nosaltres havíem tingut abans que estén, havíem tingut un parell, com te dic, clares, per a poder avançar-nos i l'altre per a poder empatar, però no va ser així. A la presa de la segona part, ells, pues bueno, com sempre passa, pues esperant una miqueta més en el resultat de 0-2, i nosaltres intentant-ho sense acabar de tindre allò, ocasions clares, i les que teníem no les aprofitàvem. I que va ser un partit, com diem, pastós, d'aquells que es fan com una pel·lícula dolenta, que tens ganes que s'acabi. Pues va ser el mateix.
0: La sort va ser que vau certificar la permanència la setmana passada, no?
3: Sí, a veure, jo l'atenció que vaig jugar a l'equip, però la setmana passada ja us ho vaig dir, que va ser un partit força estrany, perquè la primera part tampoc vam estar, i que m'haguéssim pogut fins i tot golejar, i la segona sí, la segona, des del minut que vam sortir la segona part, que vam començar a crear ocasions ja els primers minuts i tal, però després els gols van ser del 73 al 88. Mm-hmm. Nosaltres vam marcar els 3 gols en este període, que van tenir moltes ocasions, i haguéssim pogut ampliar i tot. Sí, però a partir d'allí ja es van destensionar els jugadors, i ahir van jugar molt relaxats, vull dir, tant que bueno, que pues, per a l'espectador, alguns van marxar abans i altres van aguantar estoicament allò. Primer la pluja, perquè plovia molt al principi, però després va sortir fins i tot a la segona part el sol. Sí, però complicat, difícil.
0: Només fa falta tancar la temporada al camp del Sant Cugat de la setmana vinent. Suposo que el futur de la Rapitenca ja es comença a preparar, no?
3: Suposo, vull dir, la Junta ja deu estar treballant en possibles jugadors, en possible plantilla, vull dir, jo no em ficaré per res, però per res. Uh-huh. I per lo tant, a veure, que el que vagin fent, ben fet. Nosaltres, com sempre, a la ràdio nostra ho recolzarem, i tant en encerts com en decepcions, però estarem al costat del nostre equip. Sant Cugat, com te dic, serà un partit també complicat entre cometes, vull dir, perquè està salvat, però allí no tens cap pressió, ells sí, ells aniran a muerte, vull dir, perquè se juguen aquesta segona plaça, no sé com diuen ara el Viladecans, o si juga a les 5, crec. El Viladecans, que rep el Tortosa, el Viladecans es juga molt, i vull dir, per tant, fins a l'últim moment, tant Sant Cugat com Viladecans estiran allí. Nosaltres anirem a... No m'agradaria que anéssim de turisme, però que poguéssim donar la cara.
0: Però de la continuïtat de Teixidor, s'ha sentit dir alguna cosa? O com està en aquest aspecte?
3: Home, són coses que... No diré res jo ara de lo que s'ha comentat, sinó mentre no sigui oficial, vull dir, això ho ha de dir el club. Vull dir, per tant, ja arribarà el moment en què Antoni Teixidor, pues bueno, ho comentarà ell o ho comentaran des del mateix club. O sigui, no són ara... Jo, per a nosaltres, per als que fem els partits per la ràdio, doncs és moment per a la setmana que ve intentar fer un bon dinar de despedida, que sigui a Sant Cugat o a mi tant camí, perquè crec que jugarem en dissabte a les 6 de la tarda, i després ja pensar en la temporada que ve, que es farà altra vegada, no sé, farà un estiu molt llarg.
0: Pues a veure si farem el programa de Bona Cuina o comentarem el partit de Sant Cugat, eh?
3: Home, restaurants tenim molts, de tota la geografia catalana. Ja t'ho dic jo, sabem a cada puesto on està la policia amagada, eh? Vull dir que això sí que ho sabem.
0: Pues Fernando García, moltes gràcies per haver entrat avui i comentar-nos el que va ser la derrota en el darrer partit de la Unió Esportiva Rapitenca al Municipal de la Devesa, i tindrem aquí per fer el resum d'aquest Sant Cugat Rapitenca la setmana vinent.
3: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
4: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
5: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
6: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
5: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
6: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Tots els gols a Imagina Ràdio.
0: Quan en aquest precís instant acaba d'iniciar-se, portava pressa, se veu l'àrbitre, portava pressa perquè acaba d'iniciar aquest Ulldecona, Sant Pere i Sant Pau, aquest duel on el conjunt faldut se juga aquesta tarda la continuïtat a la categoria.
2: Vol arribar a temps per a...
0: Sí, per a veure el clàssic.
2: Sí.
0: Anem a fer la segona ronda, una segona ronda que, com sempre, arriba amb els cotxes d'Avelló Autotech.
8: Únic, s'escriu amb H o sense H?
9: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Bueno, i comença la pomada, Jesús. Ara comencem el gruix de partits que tenim esta tarda.
0: Comença ara mateix el gran gruix de partits que tenim aquesta tarda, diumenge. Anem a fer el repàs de la ronda, anem a fer una ronda express,
2: no com abans,
0: en los Kona i en los Tucson i en tota la gamma de cotxes d'Avelló Autotech. Anem a donar-li serenitat al tema perquè comença a tallar-se el pastel.
2: Bueno, tampoc no és una crítica a l'anterior ronda, que també l'havíem de fer més extensa per a, bueno, que és la penúltima jornada,
0: és la primera ronda habitual.
2: Sí.
0: Ah, sí. Anem, que mos estem allargant.
2: Anem-on. A primera catalana, grup tercer, ahir dissabte, 4 partits. Com hem comentat amb Fernando, Rapitenca 0, Fundació Atlètic Vilafranca 3.
0: Sitges 3, Natació Terrassa 0.
2: Barcelonista Terlenca 0, Sant Cugat 2.
0: Ascó 1, Camp Joliu 1.
2: Aquest migdia, el Catllà 1, Martorell 1.
0: Sant Boià 3, Cubella 0.
2: I comença ara el Viladecans, Tortosa Ebre.
0: I a partir de 6 s'iniciarà el darrer partit d'aquesta jornada amb el Joventut 25 de setembre, Tàrrega.
2: Anem a la segona catalana, grup 6.
0: Abans d'anar a la segona catalana, recordem que el descens que s'ha consumat aquesta mateixa setmana del Tortosa Ebre cap a la segona catalana.
2: Sí, malauradament.
0: Sí. Anem ara així amb el repàs dels marcadors que ens ha deixat la jornada a la segona catalana, grup 6è.
2: 4 partits ahir, gran resultat del Camarles, Pobla de Mafumet B 0, Camarles 1.
0: Que certificava la cinquena plaça que dona lloc al disputar la promoció d'ascens cap a la primera catalana. Jesús Catalonia 2, l'acaba 6, un partit intrascendent que...

0: Units. Vitem-ho.
1: Una victòria que li ha permès certificar de forma matemàtica la permanència al conjunt d'Àlex Gallego. S'acaben d'iniciar dos compromisos d'aquesta categoria. L'Ulldecona, Sant Pere i Sant Pau.
0: I l'Amposta, Torreforta.
1: Un partit totalment intranscendent.
0: Sí, donant els resultats de l'Amposta aquestes tres últimes jornades anteriors, on sí que tenia possibilitats, però bueno.
1: I a les 6:30, en Fires de la Sénia, en Fires de la Sénia, per això s'ha retardat l'horari inicial d'aquest duel, entre la Sénia i el Vilaseca, on els dos conjunts es juguen el lideratge d'aquesta categoria. Ollins, ara.
0: Vaya calendari que ha tingut aquestes últimes setmanes la Sénia, també.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Canviem a tercera catalana, grup 18è. Ahir dissabte un total de 5 partits. Gandesa 2, Ametlla de Mar 0.
1: Móra Nova 3, Roquetenc 0.
0: Ampolla 1, Santa Bàrbara 2.
1: Masdenverge 2, Ginesta 1.
0: I Flix 2, Perelló 1.
1: Acaba d'iniciar-se el duel que disputen el filial del Camarres davant l'Olímpic Móra d'Ebre.
0: I a les 6, els dos partits que ens resten d'esta tercera catalana. De tercera catalana, ostres, estem los dos de la llengua,
1: sí, sí,
0: avui una mica...
1: Balbos.
0: I jo no he begut cap gin tònic, eh?
1: No, jo hagués volgut, però no me l'has portat.
0: Catxis. I a partir de les 6, els dos partits, com esmentàvem, Pinell... Amposta bé.
1: L'únic gin tònic és el got d'aigua que tinc aquí al costat.
0: Bueno, si vols, m'apropo un moment a portar-te un gin tònic,
1: no,
0: eh? No, no hi ha cap problema.
1: No t'acalentes. No t'acalentes.
0: Després.
1: Sí. Després ve en lo clàssic i ja farem...
0: Ara trucaré per reservar
1: taula.
0: Sí,
1: vale. Ara m'he perdut jo. Estàvem al Pinell.
0: Sí, el Pinell l'he dit i queda l'últim.
1: I el darrer partit d'aquesta jornada... El disputaran al municipal de Godall, el Godall, Jesús i Maria.
0: Canviem a la quarta catalana, fase d'ascens, grup 1, els dos partits ja disputats d'este primer grup. Divendres, la Sénia B 0, Horta de Sant Joan 4, l'Horta de Sant Joan que no afluixa. Jesús.
1: Uh-huh. I tampoc afluixa el Camp Redó. El Camp Redó, un Camp Redó que entrava de rebot en aquesta fase d'ascens a la darrera jornada del campionat de Lliga del grup 35è, i déu-n'hi-do la trajectòria del conjunt que entrena Òscar Rumense, que es jugarà el lideratge d'aquest grup d'ascens, d'aquest grup primer, a la darrera jornada al municipal Salvador de Miralles. Ahir se va imposar de forma contundent davant el Xerta. Camp Redó, 5, Xerta 1.
0: Canviem a quarta catalana, però esta vegada a l'ascens grup 2. I dissabte, Aldeana B, 5, Jesús Catalònia B, 1.
1: I a partir de les 6 es disputarà el Corbera d'Ebre, la Fatarella.
0: Passem a la Copa Terres de l'Ebre d'esta quarta catalana, el grup primer...
1: On hi ha notícia?
0: Bueno, primer, sí, clar, perquè començaven ara a les 5 i ja han començat els dos partits.
1: No comença. No ha començat un partit.
0: Vale.
1: Per falta de jugadors del Benissanet, s'han presentat a signar l'acta i el partit queda pendent del comitè de competició. Per tant, aquest duel entre l'Escobé i el Benissanet no es disputarà.
0: Mira, actualitzat.
1: Sí, sí.
0: I el que sí que se suposa que es disputa, perquè també comença a les 5, és el Sant Jaume Tivenys.
1: El grup segon es van disputar tots dos partits ahir, o tenien que haver-se disputat, perquè al minut 44 de partit, al municipal de l'Aube, la pluja que va caure ahir dissabte per la tarda va fer la guitza. I es va suspendre el duel entre el Jesús i Maria B i l'Ametlla de Mar B a falta d'un minut per arribar al temps de descans. S'havia avançat el conjunt Calero i havia

0: empatat posteriorment Abde per al conjunt partidalenc. I amb aquest resultat es va suspendre el partit.
1: I quan se reanude, se farà este minut d'això, se faran els 15 minuts de descans i... No, pregunto tu, que tu saps més d'aquests temes.
0: Aquí n'hi ha tela, aquest allà. Perquè el conjunt galero va dir que no es presentaria. I això li donaria la classificació al Jesús i Maria com el millor segon classificat dels tres grups. I m'ho comentaven avui mateix, m'ho comentaven que n'hi ha opcions de que se resolgui aquest partit i el Jesús i Maria se classifique...
1: Impugnació, vols dir?
0: Sí. Verem, ho esperinarem. Ho esperinarem en funció del que passe en aquesta jornada. En aquesta jornada, perquè també ha passat ara mateix que l'Escobé no ha pogut disputar el seu partit i se guanyarà la classificació sense haver disputat el duel.
1: Bueno, i l'altre partit d'este grup 2, que al final mos enganxem, veus?
0: Sí,
1: Jesús?
0: Sí.
1: Que es va disputar ahir és l'Ulldecona B0, Alcanar 1.
0: L'Alcanar que es classifica com a primer classificat d'aquest grup cap a la fase final d'aquesta segona Copa Terres de l'Ebre. I el grup tercer no es va poder disputar el duel entre el líder i primer classificat d'aquesta competició. L'acaba bé davant el Gandesa B. Es va suspendre per les inclemències climatològiques.
1: I a les 4 i mitja, ja fa una estona, ha començat la Torre de l'Espanyol al Dover. No tenim notícies de canvis al marcador. O sí que tens tu nom?
0: No. No n'hi ha.
1: Pues hasta ahí puedo leer.
0: Hasta aquí la ronda i anem a cantar gols. La ronda que ha sigut efectiva pels nostres, gràcies als nostres, sponsors i amics de Bellautotec.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Tots els partits. Tots els gols a Imagina Ràdio.

0: Si et sembla, Tomàs, anem a repassar els 24 partits que tenim aquesta tarda de diumenge, en rigorós directe. S'iniciaven amb el partit que s'ha disputat i que ja té que haver finalitzat entre a la segona territorial femenina de futbol sala entre el Maspujols i el Puigpelat.
1: El resultat ha estat de 1-1, empat entre aquests dos equips de la segona territorial femení de futbol sala. Seguim a les 3 de la tarda amb el Vinyets Terres de l'Ebre, que doncs ha acabat en el resultat de 1-2, aquest partit corresponent a la categoria preferent sub-15 al grup quart.
0: S'ha imposat el formatiu Terres de l'Ebre en aquest duel que disputava el municipal del Vinyets Molivell. A partir de les 4:30 s'ha iniciat la Torre Espanyol Aldobed a la quarta catalana, el grup de la Copa Terres de l'Ebre, el grup tercer.
1: 11 partits, me sembla que són els que comencen ara a les 5 de la tarda. El de primera catalana, el Viladecans a Tortosa Ebre, el grup tercer de la primera catalana, com dèiem.
0: A segona catalana s'han iniciat dos compromisos, l'Ulldecona, Sant Pere i Sant Pau.
1: I l'Amposta, Torreforta.
0: A tercera catalana es disputa el Camarres B Olímpic Móra d'Ebre, on tenim novetats. Perquè als 5 minuts de joc s'avança el conjunt morenc, el conjunt de la Ribera d'Ebre, s'avança el marcador als 5 minuts de joc. Camarres B, 0, Olímpic Móra d'Ebre, 1.
1: Seguirem amb aquest repàs de partits amb l'Escó B i Benissanet de la quarta catalana a la Copa Terres de l'Ebre, que també ha començat ara a les 5.
0: Un partit que ha quedat suspès.
1: Sí, havia de començar, és veritat.
0: Per falta de jugadors del conjunt del Benissanet. Un partit que quedarà pendent de la resolució del comitè de competició. També s'ha iniciat a la quarta catalana al grup primer de la Copa Terres de l'Ebre, el Sant Jaume Tivenys.
1: Igual que també a les 5 comença el partit de la Copa Veterans Terres de l'Ebre, la Copa Primavera entre l'Aldeana i l'Alcanar.
0: El Vendrell Tortosa Ebre a la Benjamí Preferent, sub-10, al grup 6è.
1: Tenim també dos partits de futbol sala que han arrencat ara, dos partits de la segona territorial masculí del grup 3G, que són el Marroig Batea sub-23B
0: i el Vilalba dels Arts Interrasquera.
1: I el darrer partit, que començarà ara a les 5 de la tarda, és del poble de Montornès, Montblanc, de la segona territorial femení de futbol sala, al grup 6è.
0: A les 6, déu-n'hi-do, 8 partits arrenquen a partir d'esta franja horària amb el Joventut 25 de setembre, Tàrrega, a la primera catalana, grup tercer.
1: A la tercera catalana, grup 18è, començaran també 2 partits, el Pinell, Amposta B,
0: i el Godall, Jesús i Maria.
1: A les 6 també comença el Corbera d'Ebre, la Fatarella, de la quarta catalana, en la fase d'ascens del grup segon.
0: I a la Copa Terres de l'Ebre femení de futbol 7, el grup tercer, s'iniciarà l'Aldover Jesús Catalonia, el municipal de l'Ocho Paral.
1: També s'iniciarà a les 6 de la tarda el partit de la Divisió d'Honor Catalana Masculina, al grup tercer, entre el Vinyols i el futbol Sala Amposta.
0: I tancaran aquesta franja els dos compromisos que es disputen a la segona territorial masculina de futbol sala, el grup 14, d'Artochip, Camarres, Futsal, Roquetes, un duel on el d'Artochip, Camarres es juga el títol aquesta tarda.
1: I l'altre partit que s'iniciarà a les 6 d'aquesta categoria és el Roquetes Benifallet, recordem, de la segona territorial masculina de futbol sala, al grup 14.
0: A les 6:30 s'iniciarà un autèntic partidàs. A la segona catalana, al grup 6è, disputaran el duel entre la Sénia i el Vilaseca.
1: I tancarà aquesta extensa tarda de futbol en què tenim 24 partits a les 7 i quart l'enfrontament que tindrà el cadet preferent subsetge de l'Amposta a casa al camp de l'estadi municipal d'Amposta al carrer Barcelona entre l'Amposta Terres de l'Ebre en aquest grup quart del cadet preferent.
0: I anem...
2: S'ha pastat al carrer.
0: Sí.
1: Vaig estar molts anys anant a fer partits de futbol allí.
2: Tot és informació. Bueno, sí.
0: I anem a la teca.
2: Anem a la teca, el gruix que comentàvem abans. Matchball, titularia jo, matchball per a l'Ull de Cona avui al seu estadi.
0: I és així, no? Paco Callerissa, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Bona tarda, ojalà. D'aquí hora i mitja, ja veurem què passa.
0: Amb la derrota d'ahir del Roda, se us fica la cosa molt bé, sempre en quan aconsegueixeu els tres punts aquesta tarda, de diumenge,
3: sí,
0: no?
3: Si fem la feina nosaltres, sí, perquè guanyant ara esta tarda al Sant Pere i Sant Pau, pues, bueno, l'any que ve l'Ull de Cona tornarà a estar a segona catalana. El partit ha començat a les 5, se nota que hi ha nervis perquè el Sant Pere pues, també ve a buscar punts i nosaltres també molt fan falta i bueno, i la cosa està, no et diria ni per un ni per l'altre, vol dir que en principi s'estan mirant els ulls, allò que a vegades diem, saps? Que comences tu o començo jo? I de moment, pues, ocasions de gol ni cap a un costat ni cap a l'altre no han hagut. S'estan afilant les bases, però el que sí que està clar és que aquest resultat s'ha de trencar. Si és per l'únic, bueno, millor, claro, que hi ha de dir-ho. I bueno, de moment estem atacant a la porteria de la cantina, però ja tant m'estimo a la cantina com al castell. El que hem de fer és guanyar, sumar 3 punts, i ja passar la tarda tranquil.
0: L'ambient...
3: De moment, l'ambient, sí, molt bé, i és l'ambient
0: que respira...
3: Com la setmana passada, espectacular, entrada lliure per tots els falduts, per tots els gent i aficionats i joves del poble, la grada, la part de dalt pràcticament plena, i la part de baix, pues, el grup de joves, amb banderes, trompetes, bufandes, bueno, i tambors, hi ha de tot, esperant, pues, bueno, esperant cridar gol, quan en aquest moment hi ha una falta perillosa a favor del Sant Pere i Sant Pau. A la porteria del castell, perquè ens situéssim.
0: Tu ens relates què passa sobre el terreny de joc, Paco?
3: Pues mira, a la mitja lluna de l'àrea grossa, perquè molts entenguéssim, allí pràcticament se plantarà la pilota quan el jugador del Sant Pere, número 9, Marc, diblant a 2-3 rivals, ha topat a Murillo, i topar en Murillo, pues, bueno, és com si a mi m'agarrés lo talgo, saps? I ara, pues, bueno...
0: Un tren, pues, bueno, de mercancies, no?
3: Sí. Un se prepara en Patxetà, que és lo Sant Pere, i la defensa de l'Ull de Cona sent barrera quan l'àrbit senyala que es xuta la falta directa, atenció, xuta el Sant Pere i Sant Pau, i molt bé, Martí, molt bé, l'ha blocat bé, la falta perillosa perquè ha botat abans, i aquestes pilotes a vegades s'enverenen, i reboten, i el quil més listo és el que fa baranes de fusta, saps? I bueno, ara, pues, pilota llarga de Mati, ha arribat allà a l'altra banda de camp, quan Àlex López sacarà o córner o banda, estic a l'altre costat, sacarà banda, tots pràcticament a l'àrea menuda, i saca Àlex, i la despeja la defensa del Sant Pere, sí, la defensa del Sant Pere la despeja, i xuta Callao al final, després d'un rebot, si la pilota surt fora, i sacarà el porter amb tota la tranquil·litat, i bueno, aquí falta que, pues, que es trenqui el meló cap a un costat i cap a l'altre, però sí que és veritat que ara estem al minut 25 i claro, cada vegada la gent, m'imagino, els jugadors, m'imagino que s'aniran posant més nerviosos i amb més ansietat, i a veure què és el que passa.
4: Anem a repassar tot seguit les dues alineacions que presenten els dos conjunts en el dia d'avui, Paco.
3: Pues mira, les alineacions que presenten, comencem pels locals, no? Comencem per l'Ullecona, Mati, Murillo, Fabio, Pérez, Teller, Callao, Dani Quesada, Àlex López, Hamza, Joel Cardona i Marc Córdoba. I per part del Sant Pere i Sant Pau, Ivan, Pau, Enric, Àxel, Romero, Javi, Marc, Aitor, Ruben, Pollo i Cendrós. Arbitre, Yunes, El Hachat, Carlos Almira i Akraf Mauroine. Més o menys, me sembla que ho he dit bé, o per almenys ho he intentat dir bé.
4: Per a qui no conegui els noms, ho has dit perfecte.
3: Ah, doncs bé. Ni més ni menys.
4: De moment, a Ullecona, molt de migcampisme i molt de respecte, sí. No?
3: Sí, els porters no han fet salvo. Este Valde, que he comentat en directe, que ha blocat molt bé Mati, pel de més, pues pot ser Temoreta. Hi ha una mica de respecte i una mica de temor, però ha d'arribar un moment de que Ullecona i Sant Pere, sobretot Ullecona, ha de tirar avant i ha de la porteria del Sant Pere i Sant Pau. Ja veurem. Quan ara, si vols, un córner que hi ha, que saca Àlex López, banda dreta del porter del Sant Pere i Sant Pau, la tira en curt sobre Peter, i Peter fa un dribbling, entra dins l'àrea, gran xuta i se'n va la pilota per dalt del pal. La jugada era bona, o la intenció era bona, però la execució no ha sigut la correcta.
4: Minut i resultat des del Municipal d'Ullecona, Paco.
3: Des del Municipal d'Ullecona, minut 27 de partit, Ullecona 0, Sant Pere i Sant Pau 0.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Pues de moment, les espases a l'aire, les espases a l'aire, Tomàs, en aquest duel on avui l'Ulldecona es juga a les garrofes i certificar matemàticament aquesta permanència a segona catalana, no?
1: Sí, sí, partit importantíssim per als falduts, que si ho juguem pràcticament tot avui a casa. Recordem que la setmana vinent, aviam si em veig el lloc on se desplacen...
2: A Cambrils.
1: A Cambrils, per jugar contra un dels cocos de la categoria. Per tant, avui ha de fer la feina si no vol entrar en tremolons de cames la setmana que ve a l'hora de jugar al camp del Cambrils Unió.
0: Doncs pues és així, i anar distesos en aquest duel que jugaran al Municipal Cambrilenc, i on li poden fer un favor a la Sénia, no? És així.
1: Sí, home, ojalà fessin la carambola i aconseguissin guanyar el líder, el Cambrils Unió, i de passada endur-se els 3 punts en joc que els salvarien ja matemàticament, si no ho aconseguissin avui, perquè la cosa està molt apretada entre els equips, vull dir, està entre el Sant Pere i Sant Pau, l'Ulldecona i el Roda de Barà, està la plaça que es jugaran. Ojalà pujés lo Camarles i pujés la Sénia, i aquí baix, en esta zona, se n'alegraria moltíssim.
0: Moltíssim.
1: Se n'alegraria moltíssim, eh?
0: Lo que passa que amb Josep Bertomeu, que el tindrem tot seguit, muntar a Primera Catalana no sé si li representa una alegria molt gran o no.
1: Home, jo penso que totes les poblacions els fa goig estar com més amb un possible jugant a futbol. Això fa de que equips de més qualitat, se veu més futbol, entenc jo, eh? Vull dir, jo si el meu equip diguessin, què preferixes, que jugui a la segona catalana o a la primera catalana, per supost voldria que jugués a la primera catalana per veure enfrontaments de més qualitat, futbol de més nivell.
0: Lo que sí tindran és...
1: I no vull dir això, que els equips de segona catalana siguin ruïns, eh? No m'interpreta seu malament. No,
0: home, la tercera catalana enguany ha sigut per emmarcar.
1: Sí.
0: En aquests 8 equips que estaven en dansa fins a darrera hora, fins a pràcticament les 3 darreres jornades que havien estat competint per aquesta primera i segona plaça.
1: Sí, sí, i per la banda de baix, els altres 8 equips que estaven jugant-se a no baixar. Per tant, ha estat una categoria increïblement interessant durant tota la temporada, i ara, al final, doncs, és quan encara la cosa es fica més emocionant, perquè és quan en realitat se juguen el que han fet durant tota la temporada en un parell de partits. És a dir, una miqueta de sort pot fer de que salves la temporada, o una mica de mala sort et pot enviar els gossos.
0: Una tercera catalana on hi ha novetats.
1: Hi ha gol?
0: Sí, hi ha gol.
1: Doncs fiquem sintonia de gol.
0: I acaba d'empatar el Camarles! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del conjunt de Xavi Gilabert, que acaba d'establir, acaba de retornar les taules al marcador davant Olímpic. Camarles B, 1, Olímpic Móra d'Ebre, 1.
3: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: Y Cristian Barberà em comenta que n'hi ha un gran ambient, un autèntic ambientàs, al municipal Salvador Gisbert de Sant Jaume d'Enveja, en aquest duel que estan disputant el Sant Jaume i el Tivenys, on es disputen aquesta primera plaça que donaria lloc a disputar la fase final d'aquesta competició, que recordem que el Tivenys va imposar-se en la primera edició a la final que es va disputar a Gandesa davant el filial de la Cava.
1: I comentaves l'empat del Camarles B, del filial sí. del Camarles, doncs tenim el Josep Bertomeu, que està allí in situ, no para, Josep.
0: Josep Bertomeu, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I enhorabona.
2: Vale, gràcies.
0: Enhorabona. Enhorabona per el que va ser ahir la victòria del primer equip del Camarles al municipal de la Pobla i que assegurava la presència en esta promoció d'ascens cap a la primera catalana, no és així?
2: Sí, bueno, va ser un partit... Bueno, potser si era el millor, he dit, el millor partit que el Camarles ha fet per a casa, perquè va ser... Que, creu-me, va ser un partidat, jo no havia vist mai un equip que juga a casa com la Pobla tancat detrás, perdent temps, i el Camarles jugant i ajutant, l'arbitratge mos va ser molt, molt, molt en contra, perquè mos va anul·lar un gol que encara no sabem per què, un gol i després van fer tres pals que comptes gol i perquè sigui, però no va acabar d'entrar, però bueno, al final van poder acabar de, van marcar, i bueno, sempre va estar la incertesa aquella del 0-1, perquè en un moment donat ells pues, podien fer-te una jugada de Macarte, perquè llavors el Macarronatro, el partit, bueno, van, llavors va sortir l'Isma Rojas, algun veterano que, bueno, que van jugar una mica fora el límit i en jugades brusques i buscant tanganes i buscant coses, però, bueno, però van aconseguir al final, pues, bueno, van portar-me el partit que era el que m'ho interessava.
0: Un Camarles que arriba en aquesta promoció en molt bona dinàmica, no, Josep?
2: Sí, t'he de dir que, bueno, de moment pràcticament està tota la plantilla. Bueno, el que estava una mica tocat, que va entrar i després el vam tornar a canviar, que va ser Joan Sales, perquè es va ressentir una miqueta, però bueno, estem quasi pràcticament tota la plantilla a disposició. L'equip està tot des del primer fins al jugador que fa 19-20. Molt enxufat, tot, i, bueno, i a veure què passa.
0: Una victòria que va arribar a darrera hora en un gol de l'Aleix Bertomeu, no?
2: Sí, va ser un cop de cap, pues bueno, que no és el característic de l'Aleix, però bueno, va ser una falta, que va centrar, va saltar, va aconseguir connectar un cop de cap que se'n va anar a l'altra banda de porteria, i bueno, i va entrar per la mateixa esquadra. Bueno, antes, ja et dic, m'han fet espals, el porter de la Pobla va ser el millor de la Pobla, perquè va fer tres o quatre parades molt bones, i bueno, però ja et dic, però al final m'ho van aconseguir portar el partit.
0: I us heu posat en aquesta promoció d'ascens sense pressió, no?
2: Cap pressió ni una. Vull dir, anem a jugar... Bueno, els jugadors s'ho han merescut, anem a jugar i, bueno, i a passar-nos-ho bé i ja està, i res més, de depressió ninguna.
0: Lo que tindreu, si les coses van com volem que vagin, tindreu un mes de competició, no?
2: Bueno, de moment són dos partits, i, bueno, i a veure què passa. Veurem qui mos toca, mos és igual, toca qui toca, i ja està, perquè el que és encara el primer lloc i tot això, però bueno, està molt disputat, no? Vull dir, perquè de moment, tal com està, veurem avui la Sénia i el Vilaseca, perquè, bueno, com tu veus, los altres, vull dir, és molt el fallo de la Canonja, vull dir, perdre casa 2-4, el Montblanc, vull dir, és un resultat inesperat, però bueno, però és que el Montblanc últimament està donant molts disgustos i bueno, crec que és un equip que si comencés ara la competició, doncs No sé què passaria en este Montblanc, no? Jo no crec que baixarien, eh?
0: Tindria moltes opcions de salvar-se.
2: És que de la manera que ja ho veus els resultats que està aconseguint, vull dir, no sé, és sorprenent, però bueno, ja ho veus, no? I l'altre, doncs, bueno, el Cambrils va aconseguir aixecar el resultat, però també estava perdent, i l'altra setmana d'allà doncs, va perdre en la Pobla. Uh-huh. Bueno, mos van dir que bueno, el plantejament de la Pobla va ser exactament encara més que ahir en nosaltres, tancats detrás i esperar que soneix la flauta. Uh-huh. Van tindre sort, i bueno, va sonar la flauta i mira, vam poder guanyar 0-1, no? I que el porter uh-huh. també la Pobla al camp de Cambrils va ser el millor. Però bueno, però ahir doncs, no, en nosaltres doncs, no va sortir bé.
0: Defensa a ultrança, no?
2: Sí, no, és que a veure, és que és molt estrany un equip que des del primer minut, que perquè s'ha temps, vull dir, lo porter tardant a sacar, tot, vull dir, és que se va fer un partit estrany, no? De dir, ostres, aquí juguen, no? Uh-huh. Però, bueno, no els va sortir bé, al final, fins que van aconseguir marcar nosaltres, bueno, llavors els van entrar les presses, no? Però fins que nosaltres van marcar, no? Van jugar tot el partit a estar tancats detrás i esperar a veure si podien enganxar un contraatac. El Camarles va estar molt inspirat, no els deixava. Lo robàvem totes les pilotes, jugàvem en dos marxes més que ells. Vull dir, el Camarles, ja dic, va fer el millor partit. Fora de casa segurament que va ser el millor partit.
0: Espera't, no penges, perquè tenim dos gols importants a la segona catalana. S'avança l'Amposta. S'avança l'Amposta amb gol de Marc Aspa. Al minut 36 de partit, marca, avança el conjunt Ampostí al marcador. Amposta 1, Torreforta 0. I a la quarta catalana, a la Copa Terres de l'Ebre, s'avança el Tivenys davant el Sant Jaume. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Que als 30 minuts de joc s'avança davant el conjunt del Montsià. Sant Jaume 0, Tivenys 1. I reprenem el fil amb Josep Bertomeu a comentar aquest duel que s'està disputant al municipal Pla de Barra entre el filial del Camarles i l'Olímpic Móra d'Ebre, un duel que ha començat encaixant un gol als primers minuts de partit, no, Josep?
2: Una jugada com a vegades habitual en hores de tercera, un fallo molt clamorós, vull dir, una jugada que no té cap importància de res i el defensa nostre la toca en el cap al porter, però la, bueno, la deixa morta i bueno, el delanter se li adelanta i mos marca, no? Menys mal que hem aconseguit empatar. Hem tingut una ocasió molt clara, que no sé per què una pilota, un passe ras en terra i el delante nostre, en vez de tocar-la i ficar-la dins, la vol fer de tacó, no sé què ha fet. Vull dir que era el 2-1 i a veure, és que fem coses que són... que mos crucifiquen perquè són fallos de crio. I, pues, però no acabem de dependre, la tercera nostra pues, no acaba de dependre. Som capaços de lo millor i a vegades de lo pitjor. Però bueno, esperem que avui el partit este, a veure si que el poguéssim traure i que això ho faci pues, que si entrem avui ja quedem fora d'esta angúnia de veure de baixar, de no baixar, que estem ben situats, però no m'ho podem dir.
0: Una victòria que busqueu avui per a certificar la permanència matemàtica a la categoria, no?
2: Sí, home, a veure, si almenys ja guanyem, doncs, bueno, quedaria l'assumpte ja bastant clar, bueno, crec que ja quedem salvats i, bueno, i ja afrontaríem l'última jornada ja sense cap ja perill de res.
0: Minut i resultat és del municipal Pla de Barra de Camarles, Josep.
2: Mira, portem 43 minuts de la primera part i, de moment, doncs, Camarles 1, Olímpic de Móra 1.
3: Tots els partits, tots els gols, a Imagina Ràdio.
0: I amplia distàncies l'Amposta a la segona catalana. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. repeteix i fa el segon gol del conjunt de Ferran Simó. Al minut 41 de partit, Amposta 2, Torreforta 0.
3: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.
0: Una Amposta que voldrà acomiadar la temporada amb bon regust de boca, tot i no poder disputar la promoció de descens cap a Primera Catalana, no? És així, Tomàs?
4: Sí, es despedeix avui dels seus aficionats a l'estadi municipal i, clar, la voluntat, el desig, les ganes són d'endur-se els 3 punts i dedicar-li la victòria als aficionats. A pesar de que a casa l'Amposta aquesta temporada no ha estat el de la temporada passada. L'any passat vam tenir una Amposta que va aconseguir de quedar-se invicte fins la darrera jornada a l'estadi municipal i va fer un gran paper a casa, no va deixar pràcticament perdre punts. I enguany ha estat una cosa completament diferent. L'Amposta ja a les primeres jornades ja va començar dubitatiu, perdent a casa, guanyant fora, perdent fora... Bueno, ha tingut una temporada de molts alts i baixos. Hi ha que dir que va perdre jugadors importants, interessants, i que la temporada passada van ser vitals a l'inici d'aquest curs, i que les lesions també, que n'ha tingut bastantes, li han fet, doncs, això, baixar la categoria.
0: L'han lastrat, no?
4: Sí, sí, sí. Li han fet baixar la qualitat de l'equip, ha tingut molts de jugadors joves del juvenil i també del segon equip que han reforçat i han ajudat quan ho ha necessitat a Ferran Simó, però, bé, ja en el resultat d'ahir del Camarles queda claríssim que l'Amposta aquesta temporada no podrà jugar a la promoció de descens, a diferència de la temporada passada, que va tindre l'opció de jugar el primer dels dos partits, bueno, els dos primers dels 4 partits que hi haven en lliça per a poder ascendir de categoria.
0: Una decepció, m'atreviria a dir, per al conjunt de la capital del Montsià?
4: No, penso que no. Penso que ja han fet un equip molt, molt, molt jove, un equip que mira de cara al futur. Jo penso que Ferran Simó ja ho tenia claríssim a principi de temporada, de que l'objectiu era mantenir la categoria, sortir-ne reforçat amb jugadors que estan pujant fort. Recordem que el futbol base del club de futbol Amposta té molts equips preferents, que tant cadets com juvenils estan fent unes molt bones campanyes els darrers anys, que el que ha estat bé, l'amateur Ampostí, doncs també han anat traient jugadors. També ha tingut bastantes baixes en aquesta temporada i bé, han tingut protagonisme destacat aquesta gent jove de l'equip Amposta. Jo penso que Ferran Simó tenia claríssim al principi de temporada de que l'objectiu era mantenir la categoria i fer de que tots aquests jugadors joves d'un equip de casa doncs tinguin una oportunitat i siguin el projecte del futur Amposta.
0: Han nodrit el primer equip en aquestes circumstàncies que ha patit el conjunt de Ferran Simó. Han nodrit tant els membres del filial com els membres del juvenil. Han anat aportant i han anat incorporant-se a disputar els partits quan ha considerat oportú el tècnic Amposta. Anem amb més connexions?
1: No, dos coses. Una, hem trucat a Òscar Coster, el segon de l'Aldobé. Sí. No ens pot atendre, malauradament, perquè no està el primer entrenador, està ell en... Està ell dirigint l'equip. Ens ha comunicat que de moment perd l'Aldobé per 1-0 davant de la Torre de l'Espanyol, i també hem trucat a Gervasi, que no està tampoc a l'Amposta perquè se'n va a veure el filial ja pues, preparant la temporada vinent, ens ha dit. Bueno, no hi mal que por bien no venga. Que
0: bueno.
1: Per tant, lo tindrem al filial, però no al primer equip. El filial que comença a les 6, el seu partit.
0: Sí, sí, sí. Quan arriba el descans a la segona catalana, el partit que s'està disputant entre l'Ulldecona i el Sant Pere i Sant Pau, de moment, amb resultat o gafes, no han aconseguit transformar cap acció atacant, i de moment arriben a marxar els vestidors sense haver perforat la porteria contrària. Ulldecona 0, Sant Pere i Sant Pau 0.
1: Li serveix un punt?
0: No.
1: No, té que guanyar.
0: Té que guanyar, sí o sí.
3: Les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
5: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
6: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
5: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
6: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
7: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva Tots els gols amb Jesús Ferrando.

0: Quan arriba el descans, el partit de primera catalana que estan disputant entre el Tortosa Ebre i el Viladecans. I arriba molt males notícies per al conjunt tortosí. Perquè als 6 minuts Pablo ha fet el primer gol del conjunt del Viladecans. Als 31 Etido ha fet el segon. Als 41 Guille ha fet el tercer.
1: Déu-n'hi-do.
0: I als 45 Akram ha fet el quart.
1: Jo crec que este partit sentencia a Jordi Fabregas a la banqueta del equip tortosí.
0: Bueno, sentencia si no ho estava. I ha arribat ja a temps de descans el duel que s'està disputant al municipal de Viladecans amb aquest contundent desfeta. Viladecans 4, Tortosa Ebre 0.
2: I Jesús, aprofitant els descansos dels partits de les 5 i que tenim, perquè després tenim també tot el gruix dels partits de les 5 i els de les 6, anem a parlar amb Toni Iniesta d'una victòria necessària del Masdenverge aquesta setmana per a conservar les seues aspiracions a mantenir la categoria.
0: Toni Iniesta, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Jesús. Bona tarda, companys d'Imagina Ràdio. Què tal?
0: I avui és bona tarda, eh?
3: Bueno, sí, fa sol i no plou, sí. Bueno, sí, però més a part.
0: Bona...
3: És en doble intenció. Sí, bueno,
0: bona tarda,
3: importantíssims.
0: Perquè vau poder donar la volta a un partit que vau aconseguir a darrera hora trencar la dinàmica negativa de resultats, no?
3: Pues sí, sí, sí, per fer molts dies que no guanyàvem i inclús que perdíem o que se'ns acabàvem fos l'últim minut. I ahir va ser al revés, ahir el minut 90 va arribar el segon gol de l'equip, quan ja pràcticament l'empat, doncs bueno, no la dèiem com a mal menor. Jo, si em permets, voldria destacar diverses cosetes. Primer que res, va ser un partit que es va poder jugar perquè vam estar plovent 3 o 4 hores durant la tarda, però bueno, el camp va aguantar prou bé, estava una miqueta enfangadet, però es podia jugar prou bé. Destacar que es va jugar també en línier, suposo que una cosa que la federació, per evitar, per intentar que hi haguessin menys marcs, va ficar línies, va poder jugar ben algo. Jo no sé si realment les línies anaven a sincronitzar l'àrbitre, però bueno, benvinguts siguen. Tinc un fill de banc que fa mala cara. No s'han acostumat a petar línies i va ser una miqueta una experimental, però bueno, gràcies, federació. I més pagaven ells. Tercera, destacar que havia un gran ambient al camp, un gran ambient. I quarta, destacar, es vaig felicitar en privat i ho faig públicament al Ginestà, que dic que no se jugava res, però que va vindre a fer el partit, vull dir, en cap moment va regalar res, van anar pel partit, van jugar, van deixar jugar, i ja veure un bon partit en moltes ocasions per les dues parts, que al final, doncs, bueno, va caure de cara a fer la nostra vegada, que ja mos tocava, que portava molts dies que caia de creu.
0: Anem a fer una síntesi del que va ser aquest duel, que us permet sortir de la plaça que dona lloc al descens de compensació, no?
3: Bueno, va ser un partit, jo diria que en principi el Masdenverge va sortir una miqueta, com si diu això, acojonado, atemorizado, agarrotado per la importància del partit. El Ginestà, com que no s'ho jugava res, se trobava més com al camp. Els primers minuts no va haver gaires ocasions, potser alguna més per part del Masdenverge, tot i que ells, val a dir que sobre el minut 20-20 i algo, l'Aros va anul·lar un gol per fora de joc, molt justet, molt dudós, si la posa clar, ho va veure millor que nosaltres, ¿vale? A mi em va pareixer molt justet, la veritat és esta. I, bueno, nosaltres vam tenir algunes ocasions, però l'acert del porter d'ells, que va ser el més destacat, i la falta de cert per nostra, pues, feien que els jugadors siguin molt cert. Fins al minut 35 arriba el gol d'ells, un xut fort dins l'àrea, Àlex, que tornava ahir a la porteria, la rebutja, però la mala sort que li cau als peus d'un delanter i aconseguir el 0-1, una jarra d'aigua freda, perquè estàvem jugant en ganes, i ha vingut una ocasió de marcar. Tot canvia, la jugada acaba al minut 45, i en la jugada que rematem al pal, i un jugador d'ells que està en terra, jo no sé si voluntari, involuntàriament o no, la toca en la mà, o l'àrbitre apreça que la toca en la mà, i assenyala penal a favor nostre, i a més a més, doncs, és mala sort per al Ginestà, a la targeta roja el seu defensor perquè l'ha d'interpretar que ho fa expressament per evitar un gol, ¿vale? Res a dir, no sé, la targeta es podria discutir, però bueno, al final el criteri d'àrbitre és el que val. Com que tenim mala folla, lo tirem i el para el porter. La sort nostra és que el rebot li va al mateix jugador, Atena, i quasi la tira per l'altre, però l'acaba introduint. Bueno, 1-1, segona part per davant, en un jugador més. Val a dir que la segona part, lo Masdenverge va ser molt superior al Ginestà. no solen tancar el seu àrea, però està, en tenim una falta de gol tremenda, tremenda. Vull dir que era fer gols i de moltes ocasions. Entre la falta de ser nostre i la cert del porter d'ells, tot però no repetir, que per mi va ser el millor jugador del partit ahir, doncs anàvem passant uns minuts i el gol no arribava. El gol no arribava, inclús el Giner estava tot jugant un menys, va, com que el Matxomet estava volcat a l'atac, va disposar d'alguna contra que Àlex Iniesta pues, bueno, va treure un parell de bones jugades, evitant que hagués pogut ser pitjor. I quan ja pràcticament donàvem per bo l'empat, pues, al minut 90 va arribar l'èxtasis al Pou Nou, vale? Al Camp Pou Nou. Una jugada per banda, no recordo qui és, i la centra i Javi Tomàs definix per baix, defusant el porter i aconseguint-lo 2-1, que bueno, va provocar l'odrir les grades. Val a dir que havia molta gent, i un grup tenim això de joves que van en trompetes, en bombos, que es diuen els barranqueros donant suport, i tres punts vitals per al Masdenverge, que tal com dius tu molt bé, ens permet a una mala erudir el descens directe. Ara estem a expenses ja de les possibles compensacions que puguin haver, no? L'ull de quan ha començat ja o no?
0: Està al descans en 0-0.
3: 0-0. Bueno, si guanya avui, hi vindrà una plaça de descens.
0: Sí.
3: També ha començat a les 6, Logodall, Lluís i Maria, que també és un rival directe nostre a hores d'ara. Bueno, l'última jornada serà d'orilla.
0: Tot just d'aquí 3 minuts.
3: 3 minuts. Tinc aquí un jugador de Masdenverge, vols que el salude en directe? Un jugador de Masdenverge?
0: Ah,
3: a veure, sí. Us passarem a Àlex Iniesta, vinga, el porter d'ahir, que va evitar a la segona part algun gol del Ginestar.
0: Àlex Iniesta, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, com estem?
0: I enhorabona per aquesta victòria que vau poder certificar ahir, remuntant un 0-1 advers, no?
3: Moltes gràcies, sí. La veritat és que és una victòria balsàmica, no?, a nivell moral, però sí que és veritat el que comentava mon pare, que la cosa està complicada, però bueno, sí, molt contents per la victòria d'ahir.
0: I tu content de doble manera, no?, perquè vas fer una gran actuació, per el que ens comentava ton pare, no?
3: Bé, sí, content. Content, Jesús. Com sempre, jo intento fer la meva feina i pues, quan surt bé i puc ajudar l'equip, pues, encantadíssim. I quan surt malament i ajudo l'equip igualment i guanya, pues, també content, no? Però sí.
1: Àlex...
3: Per un costat i per l'altre, pues, bueno, falta una jornada frenètica perquè no depenem directament de nosaltres mateixos i bueno, serà un final de Lliga, una última jornada una miqueta intensa per als nostres interessos, sí.
1: Àlex, bona tarda, felicitats per aquest bon partit que va realitzar. Fa temps que no mos veiem, eh?
3: Fa molt de temps.
1: Molts anys,
3: Fa molt de temps.
1: Sí. Fa molts anys que no mos veiem. Escolta una cosa, explica'm una miqueta com està el Mano, com ha anat l'evolució, quin diagnosi li han fet i com està d'ànims.
3: Pues bueno, abans que res, content de tornar-te a saludar, que feia molt de temps que no mos parlàvem, sí. I bueno, pues, a nivell d'equip, sobretot a nivell d'equip i com no, a nivell familiar, pues, una miqueta trocats, no? Va tindre, els oients suposo que ja ho sabran, si no els aprofitem per a comentar-ho, va tindre un susto la setmana passada, una càrrega totalment involuntària.
1: Vam informar.
3: De Didac, de jugador roquetent, que es va disculpar, lògicament, són coses del futbol, i està pendent d'evolució. O sigui que va anar el divendres al metge, aquí a l'Aliança, i les proves, doncs, bueno, hi ha algun lligament afectat. La setmana que ve sortirà ressonància i sabran el que serà. Però sí, hi ha algun lligament afectat, ja deixant de banda, no? Pues, lògicament, la importància per al Masdenverge ja és a nivell familiar i a nivell de vida, no? Que la vida continua, pues, estem una miqueta preocupats per ell. Però bueno, de moment això, hi ha algun lligament afectat, la setmana que ve sabrem si és cosat o és intern, i pues, des d'aquí, ell ja ho sap, lògicament és mon germà, però des d'aquí pues, donar-li tots els ànims del món i tot el carinyo.
0: I se presenta una darrera jornada agònica, no, Àlex?
3: Agònica, sí. El que és per a l'aficionat neutral serà preciosa, serà molt bonica. Els que estem al meu lloc tant per baix com per dalt, pues, serà ja una miqueta més, no? més de nervis, tant per part nostra, per part del Godall, que també està allà baix, el Camarles, l'Amposta, que també estan encara allà, el Josep Maria, el Flix, Santa Bàrbara, vull dir, l'aficionat neutral o de cara a patro serà preciosa, de cara als que estem involucrats, pues si va bé serà preciosa, si va malament no serà tan preciosa, però sí, no, serà una jornada molt bonica, i esperem per la nostra part que vagi bé, clar.
0: I esperant que la jornada us somrigui en la derrota, malauradament, del Godall, no?
3: Sí, clar. Per una banda ho desitgem, per l'altra, lògicament, són poblacions veïnes, agermanades, que ens coneixem tots i lògicament no volem, no, o no vull, parlo en nivell de plantilla, no? Que no volem que se'n vagin a baix. Però, clar, si mos deixes triar qui vols que baixi, el Godall o nosaltres, doncs, lògicament, te diria que el Godall, tot i que, torno a repetir, tinc un carinyo especial, no?, en el poble de Godall i no els vull cap mal, però el futbol és egoista i, pues, si mos deixem triar, ojalà no poguéssim baixar ni un ni els altres, no? Com te comento, que estem molt agermanats, però fora bromes, pues, lògicament, la derrota avui d'ell ens afavoriria totalment, sí, està clar.
0: Les coses s'han donat així, no, Àlex?
3: Sí, no, és el que et comento, que és l'esport, no?, i nosaltres mirem pel nostre, i els de Godall que em puguen escoltar ja saben que els tinc un apreci enorme i que lògicament és una broma, però bueno, pues, interessa, particularment mos interessa, pues sí, que el resultat en aquest cas mos pugui ajudar, però torno a repetir, una amistat total entre els de Godall que no malinterpreta ningú, que ja ho saben.
0: Un plaer haver parlat amb tu.
3: Moltíssimes gràcies, que tinguis una bona tarda. Bueno.
0: Toni.
4: Bueno, avui he tingut un... Sempre es porto ingredients especials, eh? Un dia el president de Ginestar, un dia el president del Flitch, un dia el president del Mas en Verde. Sempre es porto convidats d'honor, eh? Hauré de pagar més. Bueno,
0: Mos aportes material, sàvia, eh? Mos aportes sàvia, material.
4: Vale, en resumides comptes, avui he fet un dinar familiar i mira. I ja està. I ara, aprofitant que el trucat i estava allà aquí a punt de marxar cap a la Terra Alta, doncs m'ha aprofitat. Bueno, tot quedarà pendent de l'última jornada, perquè, a veure, nosaltres el que és que he al·ludit d'entrada és el descens directe, però clar, estem a expenses que jugamos la tercera o quarta plaça, o la quinta, és que depèn dels resultats que puguen haver el que queda de jornada i la setmana que ve, no? El problema és que, clar, tots els equips implicats diuen alguna cosa, perquè nosaltres anem a Can Josep Maria, que encara pot tenir opcions de quedar segons o primer, inclús segons com vegi els resultats, no? Mhm. Clar, tot està la victòria ahir de l'Ampolla al camp de... Perdó, del Sant al camp de l'Ampolla, obert un escenari per dalt que encara ho ha ficat més complicat, no? I més tenint en compte el partit aplaçat que hi ha.
0: I tenint en compte lo duel que s'ha de recuperar al municipal de Móra d'Ebre, no?
4: Correcte, i que l'últim partit juguen també Santa Pere de Flix, que són dos que juguen també a la segona posició, vull dir que... Jo vaig dir la setmana passada, ho torno a dir-ho, trobo una animalada, i des que ho dic, jo crec que les coses s'han de dir, en educació i respecte, per part de la Federació Catalana, que un partit d'aquesta transcendència jugui l'última jornada o davant de l'última jornada. Crec una autèntica animalada, i aquí crec que la Federació no ho verà bé. El que ho he fet és jugar partit ja fa la setmana passada o l'altra, que és la meva opinió, eh? I jo crec que, pel que he sentit comentar molts d'equips, ho compartim amb la majoria d'equips.
0: Tindrem oportunitat de comentar amb representants del Flix durant aquesta tarda aquesta continuació d'aquest partit que afecta directament als conjunts de la part capdavantera.
4: Bueno, és que ara imagina't, vale? Falten 10 minuts i 4 de fillets. Està guanyant Móra d'Ebre 3-1. El futbol pot passar de tot. Però ara imagina que el Sant Ebre li pega la volta i guanya 3-4. Suspicàcies i mal pensaments d'altres bandes, Jesús. Seguríssim, eh? Seguríssim.
0: Evidentment que seria per a tindre suspicàcies de què passa aquest resultat, no?
4: Vale, llavors no esperes l'última jornada de la federació, tios. Va marcar una data abans, que l'equip no està conforme, però està tot partit. No pots esperar l'última jornada un partit tan decisiu. Però bueno... a veure quina explicació et donin a aquesta gent.
0: Pues vale, sí.
4: Me fan senyar els que he de tallar.
0: Vale, fan senyar els que has de tallar i nosaltres hem de tallar, que hem d'anar de ronda.
4: Que vagi bé i anés a aquesta tarda els resultats que aneu penjant, vale? Ja ens parlem la setmana que ve, esperem que donarà una alegria i a veure si podem evitar la tercera plaça també, no? Ja serà complicat, que haurem d'anar a guanyar el camp de Jumaria.
0: I a veure si el Mas d'en Verge certifica la permanència a la
4: Catalunya. Bueno, ahir van donar un pas molt important i l'afició un 10, que també era algun vídeo i veràs l'afició que havia ahir al camp, el suport que donen, molt educadament, molt correctament. La gent de Ginestar ens va felicitar pel comportament, vull dir, un partit...
0: Com tindria que ser sempre, no?
4: Tindria que ser sempre. Vale, vinga, que vagi molt bé. Bona tarda a tots.
0: Vinga, Toni.
4: Adéu.
5: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.
0: I abans d'anar a la ronda, anem a cantar el gol que és vitalici per...

0: Girones, que als 3 minuts de joc avança el conjunt fatallarellenc a Corbera d'Ebre. Corbera d'Ebre 0, Fatarella 1.
1: I escolta, jo no puc deixar...

0: ronda, que ja ens passem 7 minuts amb els nostres amics i sponsors de Velleu Tòtec.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
0: Abans d'iniciar la ronda, anem a cantar un gol que no els agrada massa als Iniestes, perquè el gol

0: el conjunt partidament. Gol a l'1, Jesús i Maria, 0.
1: Bueno, és que Jesús, avui el Godall se juga la vida, també.
0: Sí, sí.
1: Sí. I a les últimes jornades tot va...
0: Anem a fer un repàs ràpid de marcadors.
1: En lo ganivet entre la boca.
0: Entre les dents.
1: Sí, sí.
0: Anem a fer un...
1: Express. Sí.
0: Visto y no visto, de ser, això, eh?
1: A veure si ho aconseguim.
0: No t'enganxes.
1: A veure si ho aconseguim.
0: Anem a fer el repàs de marcadors de la primera catalana, el grup tercer, amb un partit que acaba d'iniciar-se ara mateix. El Joventut, 25 de setembre, Tàrrega. La resta, marcadors definitius i marcador provisional, el del Tortosa Ebre, que està disputant el duel al municipal de Viladecans. Definitius, Rapidenca, 0, Fundació Atlètic Vilafranca, 3.
1: Sitges 3, Natació Terrassa 0.
0: Barcelonista Terrenca 0, Sant Cugat 2.
1: Ascó 1, Camp Joliu 1.
0: Aquest migdia, el Catllà 1, Martorell 1.
1: Sant Boià 3, Cubelles 0.
0: Al descans, Viladecans 4, Tortosa Ebre 0.
1: I com has dit tu, comença el Joventut 25 de setembre, Tàrrega, ara a les 6.
0: Anem a segona catalana a repassar els 5 resultats que ja tenim com a definitius d'aquesta 29a jornada. Poble de Montfuet B, 0, Camarres 1.
1: Jesús Catalònia 2, la Cava 6.
0: Roda Barà 1, Cambrils Unió 2.
1: Canonja 2, Montblanc 4.
0: Aquest migdia, Aldeana 4, Remolis Vitem 1.
1: S'ha iniciat la segona meitat, Ulldecona 0, Sant Pere Sant Pau 0.
0: També ha arrencat la segona meitat amb el municipal d'Amposta. De moment, amb la victòria provisional del conjunt blanc i negre. Amposta 2, Torreforta 0.
1: I d'aquí 20 minutets començarà la Sénia Vilaseca.
0: Anem a tercera catalana, el grup 18è, a repassar els 5 resultats d'ahir dissabte per la tarda. Gandesa 2, Ametlla de Mar 0.
1: Mola Nova 3, Roquetenc 0.
0: Ampolla 1, Santa Bàrbara 2.
1: Masdenverge 2, Ginestar 1.
0: Frix 2, Perelló 1.
1: També se deu haver iniciat la segona meitat. Camarles B 1, Olímpic Mora d'Ebre 1. Potser, sí.
0: Sí, sí. I acaben d'iniciar-se el Pinell Amposta B.
1: I el Godall 1, Jesús i Maria 0.
0: Anem a la quarta catalana, a la fase d'ascens, el grup primer, amb els resultats definitius de tots dos compromisos. L'Horta de Sant Joan s'imposava divendres al municipal de la Sénia. La Sénia B, 0, Horta de Sant Joan, 4.
1: I dissabte, Campredó 5, Xerta 1.
0: El grup segon es va disputar ahir, l'Aldeana B, 5, Jesús Catalònia B, 1.
1: I s'ha iniciat en joc Corbera d'Ebre 0, la Fatarella 1. Ha començat a les 6.
0: Un duel no s'ha pogut disputar per incompareixença, bueno, millor dit, per falta de jugadors al Benissanet, que es tenia que desplaçar al municipal d'Ascó i s'ha desplaçat per assignar l'acte.

0: Per tant, queda pendent del comitè de competició, de la resolució del comitè, aquest Escobé, Benissanet.
1: I a l'inici de la segona meitat, Sant Jaume 0, Tivenys 1.
0: El grup segon d'aquesta Copa Terres de l'Ebre, ahir se va suspendre un partit a falta d'un minut per al descans, amb el resultat provisional 2-1 entre el Jesús i Maria B i l'Ametlla de Mar B.
1: I el que sí que es va disputar va ser l'Ulldecona B 0, Alcanar 1.
0: I el grup tercer d'aquesta Copa Terres de l'Ebre, un duel no es va poder disputar, l'acaba B, Gandesa B, va quedar suspès per les inclemències climatològiques.
1: I a la segona meitat no tenim notícies noves. De moment, suposo que Torre de l'Espanyol 1, Aldover 0.
0: I tanquem aquesta tercera ronda d'aquest programa amb els nostres companys i amics de Bellototec.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec. Oficial Hyundai a Tortosa.

Anem a viure intensament els directes des del municipal del Godall, on ha arribat tot just fa breus instants la notícia del gol del conjunt del Montsià. I un altre conjunt del Montsià, n'hi ha gol a Ulldecona! Als 54 minuts de joc, marca Dani, que

que certificaria d'acabar així el compromís, la seva permanència matemàtica a segona catalana. Als 54 minuts de joc, Ulldecona 1, Sant Pere i Sant Pau 0. I també n'hi ha gol al Pinell. El Pinell no ha dit l'última paraula. Vol intentar salvar-se. I als 15 minuts s'avança a davant el conjunt en posti.

0: dona avantatge al marcador al conjunt terraltí. Pinello, en posta B, 0.
1: Tots els gols a Imagina Ràdio.
2: My Invisalign has...
3: I have taken out my Invisalign.
4: Anem a... I Jesús, anem a Godall. Per cert, Vicent, la culpa que no et truquéssim és de Jesús. Ara li pots fotre la bronca que el tens en directe.
0: Vicent, Vicent, Martínez, bona tarda. Omitiré comentaris del comentari que acaba de fer este. Este desecho, eh?
5: Sol passar, ningú me l'ocupa mai.
0: Us heu marcat un gol que pot valdre una permanència, no? Tot i que queda molt per davant, no, Vicent?
5: Sí, queda molt de partit per davant i... Hasta que no estigui al sac, ben lligat el partit.
0: Però heu pogut marcar els primers compassos de partit.
5: Sí, hem marcat en una falta molt perillosa al bord de l'àrea i Raúl de la Cava ha fet el gol. Després hem tingut una ocasió molt clara, que no l'hem acabat de ficar dins, i ha vingut una jugada que ha donat un gol al Josep Maria en un clar fora de joc.
0: Ara mateix, com està el partit, Vicent?
5: Pues era un partit molt obert, que els dos equips estan anant a tot. Una dinàmica que ningú dirà que vol perdre, claríssima.
0: Ni un ni l'altre voleu perdre, jugant-vos o que vos jugueu, no?
5: Exacte, jugant el que vos juguem, sense ganar la final de temporada, a patir, però bueno, és el que hi ha. I Lluís i Maria vols encara té opció de poder fer alguna cosa.
0: Un partit que presenta les següents alineacions per part del Futbol Club Godall. Juga aquest partit Cobos a la porteria, Ferran Vidal, Albert Gordo, Xolec, Moja, Aitor Cardona, Toldrà, Pau Andreu, Raúl Franc, Sergi Queralt i Lluís Pino. A la banqueta, per possibles substitucions, estan com a porter suplent Gonzalo, amb el 2 Pep Gasparín, amb el 6 Josep Fiblà, amb el 8 Miquel Cana, amb el 22 Brian Prats i amb el 24 Rodrigo. Per part de la Unió Deportiva Jesús i Maria, Tomàs?
6: Sí, els partidolencs formen amb Marc Masdeu a la porteria i Xavier Ruiz, Alan Gabriel, Gerardo Abril, Ramon Lladó, Job Fazzini, Felipe, Raúl Rivera, Àlex Pérez, Ferreres i Pau Prados. Com a suplents, el porter suplent és Sergi Bo i com a jugadors de camp, amb la substitució prevista per a més tard, són Felip, Sergi Marín, Enric Navarro, Didac Subirats, Moris i Israel. El col·legiat d'aquest partit són Sergio Torres Martínez, assistit per Rocío Cañas Lopo i Blai Hernández Giné, de la delegació arbitral de Tarragona.
0: Una situació que us ha deixat perplexes, no? Aquesta tripleta arbitral que disputa aquest duel i no esteu acostumats, no, Vicent?
5: No, però ja va comentar el delegat federatiu de les Terres de l'Ebre, el senyor Hernán, que estos partits últims, perquè, claro, havíem tingut bastante... No havien queixat igual nosaltres que altres equips, que ens juguem moltes coses, perquè, clar, una temporada per nosaltres és molt diners, és jugar-te molt de diners, clar. Igual que els altres equips. I ens van dir que els partits finals ens dedicarien una tripleta d'àrbitre.
0: De moment, el partit s'està disputant en total normalitat, no?
5: Sí. Per part de l'afició, que hi ha molta Jesús i Maria i molta afició de Godall, cap problema, i des del món també molta gent de Martin Verge, de Santa Bàrbara, dels pobles de la localitat. Ojalà tots els partits siguin així.
0: Minut i resultat des del municipal de Godall, Vicent.
5: Minut 20, Godall 1, Jesús i Maria 0.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. 103.9 FM.
2: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
3: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
2: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
3: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva Tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: Una victòria provisional del Godall que afectaria al Mas d'en Verge, evidentment, i també afectaria el descens matemàtic del Pinell, tot i la victòria provisional d'aquesta tarda davant el filial de l'Amposta. Se situaria el Godall amb 31 punts com a quart classificat per la cua i tindria, cas de victòria, 26 punts el Pinell. Per tant, provocaria el descens matemàtic tot, i el descens, no, el descens matemàtic del Pinell. El Pinell baixaria aquesta tarda perquè se situaria, en cas de certificar aquesta tarda amb els resultats provisionals que hem comentat, se situaria en 26 punts el Pinell i el Mas d'en Verge en té 30. Per tant, no tindria opció a sortir d'aquesta d'aquestes places de descens directe cap a la quarta catalana. I anem cap a un puesto on l'alegria deu desbordar, no?
1: De moment, sí. Bueno, se sentia Chivarri per telèfon. De moment, l'Ull de Cona està fent els deures. I tenim a Paco Callarissa.
0: Paco Callarissa! De moment, l'alegria serà falduda, no?
2: Sí, de moment sí. Però mos hem de prendre pastilles pel cor. Sí, perquè si estéssim 4-0, millor. Però ara estem 1-0, minut 65, ha marcat Dani Quesada la sortida d'un córner i al poc de començar la segona part, quan s'havien de fer les coses ben fetes, en el sentit de que transformar les ocasions, poques ocasions que hem tingut a la primera part, s'havien de transformar en gol. I efectivament, a la sortida d'un córner, rechaces de defenses i delanters i tal, allí venir, quasi que estaven els dos equips dins l'àrea gran. I bueno, i Dani Quesada ha tingut l'encert, que ha vist la pilota de solta i li ha pigat en tota l'alma. I bueno, mira, i de moment 1-0. I ara, claro, ara, pues, i ara, en teoria, no n'hem de fer més de gols. Tot li conegava. Hem de defensar. Però això és tan complicat de fer-ho, perquè ara tothom està nerviós, molt nerviós, estan desencertats. Els jugadors se veuen ja en el marcador favorable, els del Sant Pere i Sant Pau se veuen en el marcador avall, i s'ha tingut que parar el joc, perquè l'àrbit no sé què ha sentit, però ho sentim tots, saps? Ara, quan hi ha alguna coseta, els àrbits se'n van seguir el delegat de camp, i ha fet parar una mica el joc, i jo què més sé. Però bueno, aquesta segona part serà llarga, ojalà no, ojalà féssim en seguida el segon gol, però tinc mania que serà llarga i hi haurà ocasions per part nostra i hi haurà ocasions per part del Sant Pere, perquè el Sant Pere ara, doncs, bueno, doncs no es pot quedar detrás a aguantar el 0-0 que tenia, perquè ara està perdent. L'ambient és total aquí a Llecona, la grada està a tope, més que a la primera part, perquè ara s'han col·locat els joves que estaven allà baix, s'han col·locat aquí dalt a continuació de la grada, i la veritat és que l'estruendo, els trompetes i tambors, bueno, en fi, això és, ojalà totes les setmanes que juguem a casa se pogués veure també, però bueno, això ja és... sigues d'un altre panell, que diuen aquí.
0: Fem una aturada aquí perquè n'hi ha gol i és un gol importantíssim per a permanència a la tercera catalana. I el Godall amplia distància.

0: distàncies per al conjunt del Montsià. Godall 2, Jesús i Maria 0.
1: I tornem cap a Ulldecona. Els nervis van en augment, no, Paco?
2: És que futbol, quan tens necessitat d'algo, no estàs centrat i no jugues bé. I quan ja ho tens, por menos. Adeu, adeu. I quan no estàs bé, por menos, perquè tot és precipitació, tots són centres de pressa, tots són decisions arbitrals que no són bones, depèn del costat que ho mires, i bueno, sí, ja veurem com evoluciona aquesta segona part. El que dic, està clar que hi ha quatre jugadors en defensa de l'Ulldecona que estan aquí com si fossin una paret. Cardona, Fabio i Murillo i Marc Córdoba estan aquí que estan pues, com lluitant com a jabatos perquè tenen faena. I de tant en tant hi ha alguna escapada per part local, però, claro, los del Sant Pere i Sant Pau també estan intentant que este gol no... Quan este... Oh, mare Déu! Intentant que este gol no s'amplia. Ara és 1-0, bueno, el Sant Pere tenen una opció. En 2-0 ja sí que seria més complicat i més difícil. Però els nervis és el deco que sí.
1: Ha muntat el barandat
3: no sé a què et refereixes, Jesús.
2: No.
1: Ha muntat el barandat ben ferm, no, Paco?
2: Sí. Quan ara pot haver Virginio que entra dins l'àrea i... No. Entra dins l'àrea i he vist que no arribava, i no, ha volgut fer una jugada, però l'àrbit ha dit que no era falta i que per tant no era penal. I ara torna altra vegada el Sant Pere i Sant Pau per a muntar jugada per banda esquerra, i Murillo està fenomenal quan tira la pilota llarga i Gerard, oi, s'ha trencat. Sí, s'ha trencat Callau. I perquè ha anat a reentendre, fer la carrera i s'ha parat. I ara està demanant assistència, ara uns que la tiren fora, els altres que no volen que la tiren. I ara, mare de Déu. I ara, doncs, bueno, l'àrbit, després que un jugador de l'Ulldecona tira la pilota fora, ara ha anat l'àrbit, o doncs se'n va l'àrbit, a veure què li passa a Callau. Quan és assistit per un aficionat de Ulldecona, ha entrat i tenia li ha fet, s'ha curat, és curiós això, s'ha curat. I ara, mentre han anat tots a hidratar-se, uns i els altres, recibir novetats i recibir instruccions, i ara aquí mos queden, doncs, 20 minuts llargs, i a aquests 20 minuts aquí pot passar de tot, eh?
1: Minut i resultat des del municipal de la Sénia. Ai, de la Sénia, allò.
2: De Ulldecona. En este moment, minut 72 de partit. Ulldecona 1, Sant Pere i Sant Pau 0.
4: Tots els partits, tots els gols a Imagina Ràdio.
1: Quan arriben 3 gols, 2 des de la tercera catalana, i se torna a avançar l'Olímpic Móra d'Ebre al municipal de Cabarres, el municipal Pla de Barra, fa el segon gol l'Olímpic, gol,
0: Camarlenc, Camarles B1, Olímpic Móra d'Ebre 2, i fa el gol de l'empat, l'Amposta B, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de l'Amposta B, que situa de nou les taules del marcador als 25 minuts de joc. Pinell 1, Amposta B 1, i arriba el gol de l'empat del Sant Jaume a la Copa Terres de l'Ebre de la quarta catalana. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sant Jaume, que li dona més emoció a este partit. Sí, cap! Sant Jaume 1,
3: Tivens 1. I Jesús, després d'empatar l'Amposta B davant del Pinell, partit parat, ens ha enviat una foto Gervasi que està al camp inundat.
1: Pues, l'aigua que està caent ara mateix a les Terres de l'Ebre provoca la suspensió momentània, i jo m'atreveixo a dir que per la
3: foto,
1: la foto és definitiva,
3: una piscina
1: d'aquest partit. Al moment que havia empatat el conjunt amb Postí.
3: I una cosa te volia preguntar, perquè estava mirant l'escola Sant Pere Sant Pau, està a 3 punts del Roda de Barà. Té possibilitats, perdent avui i la setmana vinent, de, bueno, si el Roda de Barà guanyés, que no ho sé, jo no he mirat l'averaix ni d'això de...
1: Pues jo ara mateix de cap no ho sé ara,
3: o sigui, també si juga coses ulldecones, segons com
1: ara mateix miraré l'averaix particular com lo tenen. Fem una petita pausa i tornem tot seguit a comentar la resta de la jornada, que és apassionant.
4: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
5: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
6: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
5: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
6: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: I arriben novetats des de dos partits que tenim aquesta tarda de diumenge en disputa. A la Tercera Catalana, retalla distàncies el conjunt partidalenc. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Jesús de Maria, que li dona més picant en aquest partit. Sí, cap! Podall 2, Jesús de Maria 1. A la quarta catalana arriba la

0: el marcador als 38 minuts de partit. Corbera d'Ebre 1, la Fatarella 1. I a la Copa Terres de l'Ebre torna a avançar el Tivenys a Sant Jaume. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Tivenys, que es torna a situar per davant el marcador. Sant Jaume 1, Tivenys 2.
1: El resultat que has dit del Godall 2, Jesús Maria 1, l'interessa molt, perquè ara, bueno, el partit a Pinell està parat i estan pendents de, clar, dels resultats que es poden afavorir. Tenim a Blai Fabregat a l'altra banda del fil, que ho pots parlar amb ell.
0: Blai Fabregat, ha caigut una tromba d'aigua que ha provocat la suspensió, no?
2: Sí, bueno, aquí en este camp, de la forma que està situat i això, no cal que caigui molta aigua per a que s'inundó, però bueno, ara està completament inundat, està parat el partit al minut 27, estan los àrbits i els jugadors als vestuaris, i bueno, esperarem 10 minuts o així, a veure què decidim, però difícil que el tornéssim a reemprendre, perquè està completament inundat, no es veu ratlles ni es veu res.
0: Un partit on us jugàveu la darrera bala de la que teníeu a la recàmera i que va condicionada al resultat del Godall, no?
2: Sí, bueno, bala no, baleta, una baleta petiteta sí. Bueno, hem vist que guanyar 2-0 lo Jesús i Maria, ara veig que guanyar el Godall 2-0, ara guanya 2-1, i bueno, nosaltres aquí hem començat marcant l'1-0 i abans, 5 minuts abans de suspendre el partit, pel degut al malament que està de terreny de joc, ha registrat un jugador nostre, s'ha quedat el delanter tot sol davant del porter nostre, el delanter de l'emposta, i ha fet l'1-1. I en 1-1, al minut 27, tenim el partit aparat.
0: Un partit que és difícil que es torni a reprendre, no?
2: Home, ara ho parlarem amb l'àrbitre d'emposta i això, però és complicat. El que passa és que, clar, en ells també nosaltres pensàvem que si guanya el Godall i nosaltres perdem, nosaltres hi hem baixat, matemàticament hi hem baixat. El que passa és que me diuen d'emposta que si guanya el Godall, ells matemàticament no estan salvats encara per la tercera plaça i els hauria de tornar a pujar a jugar a los 60 i pico de minuts que falten. Així està el tema, segons van comentar els d'emposta.
0: Un partit que presentava les següents alineacions per part del Pinell. Disputava aquest partit Ferran a la porteria, Alejandro, Marc Vallespí, Pau Roda, Lacen, Yunusa, Arnau Espinós, Miquel Franc, o Miqui, com vulgueu, Pere Nàcher, Robert Bertran i Manel Ventura, per part del Club de Futbol d'Amposta, de Tomàs.
3: Sí, jugava a la porteria, o jugava, perquè ara està el partit aturat, Miguel Vera com a porter, Albert Sabatea, Florín Guilescu, Guillem Martínez, Juan Àlex, Joel, Biel Torres, Mendy, Sharma, Pol i Denis a la banqueta, tan sols tres canvis, el del porter Raúl Linares i Roc i Amadú com a jugadors de camp. Els col·legiats d'aquest partit, recordem que en aquesta jornada hi ha col·legiat principal i dos assistents, són Marc Belmonte Martí de Tarragona, Mustafa Bolaix El Awami de Tarragona i Denis Càlits Ibáñez, com dèiem, del Col·legi Tarragoní.
0: Per possibles substitucions, al conjunt pinellà estan a la banqueta Adrià Montllao, Tite com a porter suplent, Dani Sáez, Esteve Margalef i Agustí Nàcher. Una situació estranya aquesta tripleta arbitral, no, Blai?
2: Los àrbits que han de decidir si continuem amb el partit o no. Me n'aniran en ells, d'acord?
0: Ok.
2: Vale, gràcies. Si voleu tornar a trucar més tard, trucau, però ara estic en ells. Vale? Okay.
0: Perfecte. Partit que deixem amb aquesta decisió unilateral de los àrbitres, com ens comentava Blai, en les dos banquetes, per a decidir si juga o no juga. Si juga o no juga aquest partit, que pot ser completament decisiu. Aquest Pinell Amposta B, que al minut 27 ha quedat suspès per la tromba d'aigua amb el momentani empat a un gol al marcador.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: I al minut 11 de joc arriben males notícies des del municipal de la Sénia, perquè als 11 minuts de joc Eric Aunyón avança al conjunt del Camp de Tarragona al marcador. La Sénia 0, Vilaseca 1.
4: De les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores a Imagina Ràdio. Yeah, yeah. They said it couldn't happen, baby.

0: I arriba el primer final d'aquesta tarda de diumenge, el partit que es disputava al municipal de la Torre de l'Espanyol, amb aquest duel que disputaven el conjunt torrenc davant l'Aldover. Finalment s'ha imposat la Torre de l'Espanyol per 3-2 davant l'Aldover. La Torre de l'Espanyol 3, Aldover 2, resultat ja definitiu.
1: I ens comenta Jesús, Gervàs i Aspa que definitivament partit ajornat del Pinell davant l'Amposta.
0: Pues los tocaran en 3 setmanes.
1: Clar, per a no...
0: Bueno, si continua el resultat de Godall, tal com està, i finalitza amb la victòria del Godall, l'Amposta Vent no està salvat. No és així, Tomàs?
2: Sembla que sí. Quedaria encara expenses del que passa la setmana que ve, en la darrera jornada. Doncs aclariria tota la situació, que sembla una miqueta paradoxal, ja que l'aigua acaba el partit, no esperen més que un quart d'hora, han esperat. Normalment se sol esperar una miqueta més, no?
0: No sé.
2: Sempre hi ha un marge de 20 minuts, mitja hora.
1: Bueno, Tomàs, però hem vist una foto que ens ha enviat i...
2: Val, si tant...
0: Passa-li esta foto a Pedro.
1: Sí, ara li passo.
0: Que ho pugui
2: publicar a les xarxes.
0: Publicar per xarxes.
1: I comentar, com comentaves tu, males notícies de moment a la Sénia. El que passa que queden molts de minuts. De moment, derrota momentània amb un rival directe i tenim a Pau Rodrigo.
0: Tenim a Pau Rodrigo, però abans anem a cantar el tercer gol de l'Amposta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Iker Álvarez, que a falta de 2 minuts per a finalitzar l'encontre, s'ha sentenciat el duel amb el tercer gol ampostí. Amposta, 3, Torreforta, 0, partit que ja ha finalitzat. Per tant, és definitiu, Amposta 3, Torreforta 0. I ara sí, anem amb Pau Rodrigo a comentar el partit de la jornada, el partit que es disputa al municipal de la Sénia, entre la Sénia i el Vilaseca, que no ha iniciat massa bé les coses, no, Pau? Bona tarda.
3: Bona tarda, si et pot dir, Jesús, pues no. Minut 20, la Sénia 0, Vilaseca 1.
0: Com ha estat el gol, Pau?
3: Bueno, no l'he pogut veure molt. La segona jugada va anar d'ell i, bueno, ens ha fet gol, però no l'he pogut veure, la veritat.
0: Us tocarà remar contracorrent, no?
3: A veure. Ui, no, corner. Bueno, estem tenint ocasions, deixa-me. És un partit molt, molt igualat. Però, bueno, a veure ara el córner, a veure si podem marcar. Pues ja t'he ficat Parín, Gaúl, Jordi Bogat, Teo, David, Pare Brasco, no. La despegen i pilota saque de banda.
0: Heu reaccionat bé al gol que heu encaixat, no?
3: Sí, bueno, és que de fet ells n'han tingut una, l'han posat dins, però a veure, ja hi ha arribat una mica tard, perquè es figa i és complicat, tot i que aquí no cap ni una fila, Jesús, és increïble la gent que hi ha. Però sí, és això que bueno, és un partit molt igualat en què estem jugant bastant bé, però bueno, ells també tenen molt equipat, tenen un equipat i també juguen molt.
0: Un Vilaseca que arriba on fire en aquest partit, encadenant jornades.
3: Exacte. A veure, Teo, per banda, senta, lo poté.
0: Un duel que, Pau, recordem que tota la gent de la Sénia té d'entrada gratuïta, no?
3: Exacte, sí, sí. Tota la gent de la Sénia té entrada gratuïta i aquí hi ha molta afició en bombo, en bufandes, en camisetes, en tot. I, bueno, a veure si manquem i ja es podria acabar si manquem, perquè ja es daria bé l'espat. Però, bueno, encara queda molt.
0: Seria vital aconseguir aquest gol de l'empat que li donaria a la Sénia arribar a, en primera posició a la darrera jornada, no?
3: Exacte. És l'objectiu, perquè ja que ahí un canvi va guanyar i no podem guanyar la Lliga avui, però almenys tenir l'opció per guanyar la setmana que ve.
0: Un partit...
3: A veure, Àngel.
0: Un partit que presenta les següents alineacions per part de la Sénia: Verge a la porteria, Teo Arasa, Raúl Vilaró, Sergi Gasparín, Ivan Escala, David Callarissa, Eric Almuni, Albert Saragossa, Jordi Borràs, Marc Blasco i Didac Del Monte. A la banqueta, per possibles substitucions, estan Capi, Àlex Longan, Miquel Mestre, Joan Ferrer, Marc López, Narcís Gavaldà, Gorka, Oriol i Roberto. Per part del Club de Futbol de la Sénia, Tomàs...
2: Ai, per Vilaseca, per Vilaseca, vols dir.
0: Club sí. de Futbol Vilaseca, sí.
2: Juga Ivan González a la porteria, amb Arnau Martí, Joel Sarmiento, Marc Modol, Josep, Adrià Tardiu, Alberto Serrano, Ángel Menacho, amb Aleix Llobet, amb Eric Aunyón i en Raúl Perea, els suplents que té avui a la banqueta. L'entrenador Santiago Martínez són Moisés, Valit, Fouat, Raúl Díaz, Gerard Miquel, com a porter suplent Alexis Quiroga, Jonathan López, Xavier Pino i Lucas da Silva. Els col·legiats són Jaime Fernández López, de la delegació tarragonina, assistit per David Anglès García i Oye Pascual García.
0: Un partit xiulat per àrbits de Tarragona, que com estan hasta en este minut, Pau?
3: Pues minut... Bueno, primer comentar que tenim la baixa de Joel Pepio per sanció, que era una baixa bastant significativa, perquè era un jugador que té el don aquest de mancar en moments i en partits importants. Tot i així, ara, minut 25, Vilaseca 0. Ai, la Sénia 0, Vilaseca 1.
4: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.
1: I, Jesús, ha arribat la tronada aquí. Tu perquè estàs aquí a l'estudi enganxat, però si plou així fins a les 8, marxarem en barca.
0: Ah,
2: home, a mi no em passa res, perquè jo com he de baixar a la ràpida, vull dir, allà tenim por i puc atracar la moll.
1: Com se diu? Tens un amfibi,
2: jo,
1: no?
2: Ja m'ha passat que m'he tingut que quedar a dormir a mi tan camí,
1: sí, recordo,
2: per
1: sí,
2: les pluges d'aquesta temporada.
0: Descans a Corbera d'Ebre. Arriba a descans el duel que estan disputant el Corbera d'Ebre i la Fatarella, de moment amb empat al marcador, amb taules. Corbera d'Ebre 1, la Fatarella 1.

de Godall, amb aquest duel que estan disputant entre el Godall i el Jesús i Maria. De moment, s'imposa el conjunt del Montsià. Godall 2, Jesús i Maria 2.

0: I no ens diuen res, suposo que serà per que ha acabat bé la cosa des del municipal d'Ulldecona. No ens facilita informació Paco Callarissa en un duel que té que haver que finalitzat. Aquest Ulldecona-Sant Pere i Sant Pau, recordem que estava amb resultat provisional amb el gol de Dani Quesada que li donava avantatge al conjunt faldut, al conjunt de Juanjo Serrano al marcador i que certificaria així la permanència matemàtica de l'Ulldecona a la segona catalana. I d'esta situació estan molt pendents els conjunts que estan situats a la part inferior de la tercera catalana. Recordem que un tercer descens del conjunt ulldeconenc cap a la tercera catalana implicaria que quatre conjunts de tercera catalana baixarien a quarta. Esta situació no s'està produint i esperem la trucada amb Paco Callarissa per a comentar el que és la novetat, no?
1: Novetat, però que t'ho expliqui ell, que està especialment alegre.
0: Paco, ha arribat el segon gol de l'Ulldecona! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Sentència la permanència
2: de
0: la segona
2: catalana,
0: Paco!
2: Ulldecona, quan el 94 ha marcat el segon gol, Ulldecona. Final, Ulldecona, quan el 94 ha marcat el segon gol, aquí a Ulldecona. I ara deixa'm preguntar, qui l'ha fet, Lluc?
3: Lluc.
2: Lluc. Lluc Bel, aquest xiquet del filial, ha sortit faltant un quart per acabar el partit i ell ha sigut el que ha marcat el gol. És digne de veure el que està passant ara al camp municipal. Lluc, l'autor del segon gol, està mantejat, com és molt normal i te pots arribar a imaginar. Invasió de camp en el bon sentit, banderes, aquí hi ha de tot. Xiquets, xiquetes, tot l'equip que està una pinya per complet, ha intentat gravar tot el que ha pogut, però ha hagut un riu de persones que m'han passat per costat meu i la veritat és que no he pogut. Però és indescriptible el que en aquest moment a Ulldecona, recordant les eliminatòries d'ascens de promoció en l'Ibar, en l'Atlètic Vall i avui, sense arribar a la promoció d'ascens, en l'últim partit de Lliga davant del Sant Pere i Sant Pau, amb només valia els tres punts s'han aconseguit. Dos gols a la segona part, ja dic, el segon, obra de Lluc Bel, aquest xiquet que juga en el filial i que ha sortit a poc d'acabar el partit, ha fet al 95, quan l'àrbit havia allargat efectivament 5 minuts, ha fet al 95 el segon gol que puja al marcador, que està ara al marcador, quan en aquest moment està mantejat. Pues no sé, penso que Cardone o Serrano o Lluc, o no sé, la veritat és que me penso que pel manteo passaran tots els jugadors del primer equip de l'Ulldecona. Una jornada històrica, val a dir, perquè pues bueno, pues, ja feia dies que la cosa, ja ho sabeu, que la primera volta l'equip no va respondre a les expectatives, tants de partits sense fer gols i tants de partits lluitant i treballant, però bueno, al final, gràcies a Déu, s'ha aconseguit i estem ja, altra vegada, l'any que ve, a segona catalana.
0: 16 de 18 punts aconseguit l'Ulldecona en aquesta recta final que han donat la permanència matemàtica a la segona catalana, Paco.
2: Sí. El que sí que mos va anar bé, que abans ho hem comentat, la victòria d'ahir del Roda, la victòria del Roda, no, la victòria del Cambrils al camp del Roda, i este, però claro, ja veníem també de que la setmana passada també vam guanyar el Roda, i vol dir que tampoc mos ha regalat ningú res, eh? Mos ho hem tingut que guanyar. Estàvem molt avall, perquè efectivament nosaltres no fèiem un gol, ja ho diem, ni com vulgarment se diu, ni a l'arco iris, però ara la cosa ha canviat. Sí que és veritat que l'últim sector de Lliga pues, vam estar molt més ben acertats. I bueno, i això és el futbol, aquesta és la grandesa del futbol. A vegades plores perquè baixes de categoria i a vegades plores perquè aguantes la categoria, que això és com si fos un ascens.
0: No sé si tens a Juanjo Serrano a tiro.
2: No, que va. Juanjo Serrano l'han engolit. L'han engolit. M'estan entrant trucades per tot arreu, que quan acabaré de parlar amb tu les contestaré, perquè, pues claro, m'imagino que no només aquí a Ullacona. Alguns equips de tercera també volien que l'Ullacona se salvés.
0: Sí, sí.
2: Per aspirar o per no aspirar.
0: Temes
2: de compensacions i tal, no?
0: Dos concretament del Montsià, no?
2: Correctament. Pues bueno, l'Ullacona ha fet el que tenia que fer. L'Ullacona s'ha salvat de categoria. L'Ullacona l'any que ve serà segona. Ara el que haurem de fer és aprendre de lo que no han fet bé i l'any que ve, intentar fer les coses una miqueta més ben fetes. Sempre tenim tots que dependre, tots, començant per mi i començant per i acabant pel jugador i el públic i el soci i tal, perquè claro, que no pot ser que hi hagi ara gent al camp, però que després quan sigui l'hivern no n'hi hagi, però això és així, això funciona així, vull dir que no hi ha volta de fulla. Adiós.
0: Juanjo Serrano, intuïixo que seguirà, no?
2: Pues no ho sé, m'imagino que sí. M'imagino que sí, quan en este moment tots els jugadors estan dirigint-se a la grada, aquí on estic jo. Jo no puc aplaudir perquè només tinc una mà disponible, però bueno, ells ja saben que jo els apareixo. M'imagino que ho saben, els que em coneixen, m'imagino que ja no cal que els expliqui jo res, i jo estic content i orgullós i satisfet. Jo he passat per les bones i de les verdes i de les madures, entens? Ara aquí estan tots, davant de mi, jo sé que a la grada i davant de mi està un mar de camisetes roges, jugadors de la primera plantilla, la directiva, els entrenadors i el que tia, veig llàgrimes d'alegria i d'emoció. Sí, és bonic. Lamento quan veus inclús per la tele o per equip dels equips de les nostres comarques quan hi ha equips que baixen i no vols que baixen, però sí que és veritat que ara pues, quan se toca a tu directament, pues és bonic. Tinc aquí a la meva neta que està votant, tinc per allà el meu net que està en la bandera també saltant d'alegria, i tinc aquí a la meva dona, ma filla la gran, bueno, sí, nosaltres també ja saps que som una família vinculada molt al futbol.
0: Futboleros.
2: I bueno, i bé, la veritat és que bé.
0: Paco.
2: La veritat és que bé.
0: A gaudir-ho i a celebrar-ho.
2: Molt bé, Jesús. Moltes gràcies. Ara la setmana que ve anirem a Cambrils. M'imagino que pot ser a fer el partit quan ara aquí la grada en seran bengalis i m'ho haurem d'anar perquè anirem a Cambrils pot ser a dinar i després de dinar a fer el partit sense cap tipus de pressió, que és el que ens caben, perquè si havíem d'anar a Cambrils a puntuar, igual ho haguessin fet, evidentment, però bueno, altra cosa és anar a Cambrils d'una manera com d'una altra.
0: Aniró a Cambrils a no trencar la bona dinàmica que heu acumulat últimament, no?
2: Sí, és que segur que a Cambrils sí, tal com ara està l'equip, i sortim en tranquil·litat i tal com estem ara, i l'equip jo el veig preparat i el veig capaç de puntuar. Més ara, sense haver cap pressió, doncs bé. Ara, quan aquí hi ha banderes i platillos, trompetes, bombos, bueno, tot està preparat i tot ha sortit bé. A vegades no surt bé, però bueno, a vegades ha sortit bé. Recordo les promocions de l'Ibar, les de l'Atlètic Valls, quan el camp, tot això tot és el maig, juny, doncs estava com està ara, estava el camp a tope i va sortir bé. Afortunadament tot mos surten bé, ho apurem al màxim i tot mos surt bé. Tots mos haurem d'acostumar a fer la feina pronta i que després no mos trobéssim en estos sustos.
0: Paco, per a finalitzar, ha arrencat aquesta setmana la Copa de Primavera de la Lliga de Veterans, no? És així?
2: Sí. Ahir va haver un partit a Remolins. A veure, te ho diré de memòria, perquè ja tinc el cap com un bombó.
0: Remolins, Vitem, Repitenca.
2: Remolins 4, Repitenca 10. Molt bé. I després van jugar, aquest matí jugat, Vinaròs 6... Perelló 0. Lo Canareu Tortosa no s'ha jugat perquè el Tortosa no tenia disponibilitat de jugadors. I esta tarda estan jugant, que encara no han acabat, l'Aldeana Alcanà. Quan estaran tots els resultats donats, ja us passaré, com sempre intento fer, tots els resultats. I tal com queda la primera ronda eliminatòria, i la setmana que ve doncs, els guanyadors i els perdedors continuaran fent semifinals per després ser la final i ja està. I després de fer la Copa, doncs, farem la Supercopa, que serà el campió de Copa contra el campió de Lliga, i després doncs, farem la Cloenda, que nosaltres, ja ho saps, que fem un sopar d'entrega de trofeus i tal. Un sopar que des d'aquí, una vegada més, proposo que tots els col·laboradors que tu mos fas manejar tots els diumenges, que tu busques un puesto i nosaltres vindrem a fer un plat combinat, que escolta, no cal gastar-nos molts de diners, entens? Que estem uns quants, estem jubilats ja i no estem fan estos gastos, però vol dir que si tu busques puesto ja t'ajudarem, jo me poso com a voluntari i mirarem, qui vulgui vindre, que vingui, qui no vulgui vindre, doncs que no passa res. Adéu, Ramon.
0: Doncs pues apuntat queda, eh?
2: Va bé.
0: Ara, a disfrutar-ho, que te ho has guanyat, eh?
2: Pues sí.

0: truques a mi, me truques allà, me truques... I això, doncs, vulguis que no, doncs és d'agrair i és bonic. I és bonic. Jo vos felicito a la feina que feu perquè, perquè, perquè bueno, doncs és meritori tot el que feu, no?
1: Pues vale, Jesús, dona una abraçada a tots els companys, a Ricardo, a tots els que tens per aquí, a tota la colla. Adéu, Òscar. Estic saludant a tota la gent que me passa per davant de mi. Però això a vegades nombro algú que sé que no tens tu aquí, perquè el tinc jo davant de mi. I bueno, i això és el que era. Vale, Jesús, hasta quan vulgues.
2: Me diu Nino Vázquez que han pujat a la Champions, eh?
1: Oi, Nino. Dóna-li una abraçada, Arido. Fa temps que no el veig. Sí, però és com has d'organitzar una trobada, eh?
2: Diu que res de salvar la categoria, que mos han classificat per a la Champions.
1: Sí. Sí que és veritat. Sí.
2: I enhorabona de part d'ell al Club
1: molt
2: de Futbol de Cona per aquesta
1: bé,
2: permanència que heu certificat aquesta tarda.
1: Gràcies, Nino, que també dis-li que me'n recordo que em va ajudar quan en la consecució, en quan tenia que fer el llibre dels 107 anys de futbol a Ullacona, ell també va posar el seu granet d'arena i li vaig trucar, em va enviar documentació i tal, i me'n recordo.
2: Som vale. tots una família.
1: Sí. Pues vale.
2: Moltes gràcies, enhorabona, Paco.
1: No sé si aniré a Cambrils a veure el primer, no sé si aniré a veure el net que jugarà en posta, no sé si aniré a veure a ma filla la menuda que jugarà en lo femení del Canà, o no sé si aniré a veure a la neta que patinarà, perquè ara patina. Claro, i aquí m'ho he d'anar combinant, però bueno, en lo que sigue, quan el que us faci falta, m'aviseu, jo allí on estigui, ja sabeu que aquí teniu un col·laborador.
2: Des de Boston mos està escoltant Nino Vázquez. Des de Boston.
1: Ah, molt bé. Pues vale, pues dona-li una abraçada, ben lluny.
2: De part teua.
1: Molt bé, dale. Adéu i bona tarda a tots.
3: Tots els gols a Imagina Ràdio.
2: I anem en el que mos ha comportat aquesta permanència del Club de Futbol Ulldecona a segona catalana. Anem a fer la ronda, la quarta ronda, la última ronda d'aquest programa. I què aixeques el braç?
4: No, una cosa que et volia dir en respecte a lo que comentàvem de, bueno, l'altre damnificat d'este partit de l'Ulldecona. Efectivament, l'Escola Sant Pere i Sant Pau a l'última jornada pot baixar perquè té l'averaix empatat amb el Roda de Barà i perd lo general, o sigui, té lo Roda de Barà té més 3 i l'Escola Sant Pere i Sant Pau menys 3.
5: Richie. Ni fred ni calor.
4: Vale, home, però estem aquí per a donar informació.
5: Sí, però no és un equip de les Terres de l'Ebre. És a dir, tan mal que sigui un com l'altre.
4: Vale, joder. Que dur estàs avui.
2: Lo important, que s'ha salvat l'Ulldecona.
5: Clar, això sí.
4: Sí, però que se jugava coses a Puig de l'Escola Sant Pere i Sant Pau.
2: Que es jugui el que vulgui, però s'ha salvat l'Ulldecona.
4: I
2: d'això mos han de felicitar.
4: I me n'alegro molt.
2: Mos han de felicitar natros,
4: sí.
2: L'Ulldecona i los equips que no baixaran de tercera catalana. Bueno, anem a la ronda.
4: Anem a la ronda.
2: Ja passen 12 minuts d'aquesta franja horària.
4: Aquesta hora no sé com ho farem, aquesta hora final. Bueno,
2: anem a fer la quarta ronda d'aquest programa. Una quarta ronda que arriba... me diuen que m'engegui el micro, que no se'm sent.
5: Tens el micro obert i se t'està sentint perfectament.
2: Hola, ara sí que em sento.
5: Tens obert.
2: Ara sí que em sento.
5: Ja fa rato.
2: Anem... M'ho diu un Nino Vázquez, eh?
4: Malauradament lo té obert.
5: Bueno, és que ha estat allà, si està a Boston, pensa que allí al costat dels llacs corre molt d'aire i a vegades se fa difícil l'escoltar.
2: Anem a la quarta ronda d'aquest programa, una quarta ronda que arriba, com sempre, de la mà dels nostres cotxes, dels nostres Tucson, Icona, de Bellautotec.
6: Únic s'escriu amb H o sense H?
7: Únic i sense H.

Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb bac de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: a París, jo a Boston, sí.
1: Tu a Boston i jo a Califòrnia.
2: Fa molt de fred a Boston, eh?
0: Escolta, estem viatjant molt avui, eh?
2: Fa molt de fred a Boston. I diu que no hi ha llacs. Jo alguna llacuna deu hi haurà, algun, encara que sigui a un parc o altre.
1: Abans d'arrencar la ronda, ha finalitzat el partit que disputava el Tortosa Ebre al municipal de Viladecans, amb victòria contundent del conjunt barceloní. Viladecans 5, Tortosa Ebre 0.
0: El Viladecans és d'estos equips que està per dalt, vull dir...
2: Sí, és un poble que n'hi ha molts de gossos.
1: 29 graus, diu que fa.
2: 29 graus!
1: Diu que va en bufanda i gorro.
2: En 29 graus? Normalment, una mica exagerat, no?
0: Bueno.
1: Anem a fer el repàs dels marcadors, sí. De la primera catalana al grup tercer, on recordem que s'ha certificat matemàticament el descens cap a la segona catalana del Tortosa Ebre aquesta jornada, i podem repassar els marcadors que ja tenim com a definitius, un total de 7 resultats que inicia el repàs, Richie.
0: Sí, Rapitenca 0, Fundació Atlètic Vilafranca 3,
1: Sitges 3, Natació Terrassa 0,
0: Barcelonista Terlenca 0, Sant Cugat 2,
1: Ascó 1, Camp Joliu 1,
0: El Catllà 1, Martorell 1,
1: Sant Boià 3, Cubelles 0
0: i Viladecans 5, Tortosa Ebre 0.
1: Al descans, Joventut 25 de setembre 1, Tàrrega 1.
0: Anem a la segona catalana, grup 6è.
2: T'ha arrencat per damunt, Richard. Sí.
1: Arrenca! Trata d'arrencar-lo.
0: 7 partits ja finalitzats. Problema Fumet B, 0, Camarles 1.
1: Jesús Catalonia 2, la Cava 6.
0: Roda de Barà 1, Cambrils Unió 2.
1: Canonja 2, Montblanc 4.
0: Aldeana 4, Remolins Vitem 1.
1: Ulldecona 2, Sant Pere i Sant Pau 0, un resultat que li dona la permanència matemàtica al conjunt de Juanjo Serrano, al conjunt faldut.
0: I Amposta 3, Torreforta 0.
1: I resultat al descans, La Sénia 0, Vilaseca 1. Anem cap a la tercera catalana a repassar tota la jornada que tenim ja disputada o no disputada, perquè el Pinell d'Amposta B s'ha suspès als sí. 27 minuts de joc.
0: Bueno, l'únic que ens queda en peu és lo del Josep Maria.
1: Sí, sí. Pues anem a fer el repàs dels marcadors que ens ha deixat la 29a jornada al grup 18è.
0: Sí, comencem pel Gandesa 2, Ametlla de Mar 0.
1: Mora Nova 3, Roquetenc 0.
0: Ampolla 1, Santa Bàrbara 2.
1: Masdenverge 2, Ginesta 1.
0: I Flix 2, Perelló 1.
1: No tinc confirmació del final
0: no,
1: d'aquest partit.
0: Espera. Ho dic de seguida, aquí. Tampoc. A la federació.
1: Bueno, ho teníem provisional amb el Camarres B1, Olímpic Mora d'Ebre 2.
0: Sí. És raro. A veure si igual s'ha suspès també per la pluja. Ara li preguntaré el que recorda Josep.
1: El Pinell Amposta B ha quedat suspès als 27 minuts de la primera meitat amb l'1-1 al marcador.
0: I recordem, suposo que ja ha començat la segona meitat, sí, sí. Però Godall 2, Jesús i Maria 1. En tot el que hi ha pendent en joc per als dos equips.
1: Anem cap a la quarta catalana, la fase d'ascens, el grup primer, on tan sols resta definir qui és primer i qui és segon. Perquè recordem que l'Horta de Sant Joan i el Camp Redó ja s'havien assegurat anteriorment en aquesta jornada, s'havien assegurat o bé la primera plaça o bé la segona. L'Horta de Sant Joan, jornada rere jornada, rere jornada, rere jornada, no ha cedit ni una derrota en tot l'any.
0: No, però recorda que el Camp Redó li va ficar difícil i, a més, va haver certa polèmica en aquell partit. Vull dir que la setmana que ve se presenta...
1: Certa polèmica perquè el segon gol el van anotar amb situació de fora de joc. Situació de fora de joc que li donava la remuntada al conjunt de Sergi Manero, que s'imposava per 1-2 al Municipal de la Forja de Camp Redó i li dona el ple de victòries al conjunt terraltí. Un conjunt terraltí que en aquesta darrera jornada es disputarà al Municipal Salvador Miralles, es disputarà la primera o la segona plaça d'aquest grup. Després de les dues victòries que van assolir en aquesta jornada, la Sénia B, 0, Horta de Sant Joan, 4.
0: I Camp Redó, 5, Xerta, 1.
1: El grup de la quarta catalana, la fase d'ascens, el grup segon, el d'Aldeana, B, 5, Jesús Catalònia, B, 1.
0: I el Corbera d'Ebre està empatant...
1: Ha marcat el segon gol als 3 minuts de la represa. Li ha donat la volta al marcador. Mm-hmm. El conjunt Corbera, ara mateix, s'imposa per 2-1 davant la Fatarella. Corbera d'Ebre, 2, la Fatarella, 1.
0: Ara passem a la quarta catalana, Copa
1: Terres de l'Ebre. Anem a tancar amb els tres grups de la Copa Terres de l'Ebre.
0: El grup 1, l'Escobé i el Benissanet, recordem que no es va presentar el Benissanet, per tant, està
1: no,
0: pendent.
1: No s'ha presentat des de tarda.
0: No s'ha presentat, per tant...
1: O sí que s'ha presentat, millor dit, però no tenien suficients jugadors per a disputar el partit.
0: I l'altre partit, jo no tinc el resultat final, tu no, estàs mirant.
1: No tinc el resultat final, no m'han comentat més novetats, per tant, s'imposava el conjunt Timenxà, que asseguraria la primera plaça d'aquest grup cap a la, de la Copa Terres de l'Ebre i tindria opció a reeditar el títol.
0: No està encara actualitzat.
1: Ho miraré de contrastar comentant el que ha estat aquest, el final d'aquest partit entre el Sant Jaume 1 i Benx 2.
0: Continuem.
1: Anem al grup segon a repassar els marcadors que ens va deixar la jornada ahir.
0: Sí, el Jesús Maria B, Amella de Mar B, recordem, es va suspendre amb 1-1 al marcador al minut 44 per la pluja.
1: El que sí que es va disputar íntegre va ser la victòria del conjunt canareu al Municipal d'Ulldecona. Ulldecona B, 0, Alcanà 1, un resultat que li dona la classificació matemàtica al Alcanà per a la següent ronda.
0: I finalitzem amb el grup tercer d'esta Copa Terres de l'Ebre. Ahir dissabte s'havia disputat la Cava B, Gandesa B, es va suspendre, també per la pluja.
1: Sí. I Torre Espanyol 3, Aldo B, 2. I tanquem aquí esta ronda amb els nostres amics i sponsors d'Avelló Autotec.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
1: I no parem, perquè anem de mega ronda. Anem de mega ronda amb els nostres sponsors i amics d'Avelló Autotec.
3: Únic S'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
5: Mega ronda amb poliesportiu.
0: Hem d'anar al bar encara, si fem una mega ronda ara, abans de... Ui, mare, no acabarem bé.
1: Ai. Va,
0: bueno, comencem,
1: arranca.
0: Comencem pel futbol veterans, la Copa Primavera Terres de l'Ebre, primera jornada, ahir dissabte. S'havien de disputar 3 partits, finalment van ser 2. Remolins Vítem 4, Rapitenca 10.
2: Vinaròs 6, Perelló 0.
0: I el que es va suspendre és el Canareu Tortosa.
2: Aquesta tarda s'ha disputat l'Aldeana Alcanar, del qual no tenim encara el resultat.
0: A segona de veterans de Tarragona, 21a jornada. Ahir dissabte es van disputar 3 partits. Atlètic Cambrils 1, Unió Astorga 2.
2: La Mella Emar 0, Amposta 2.
0: I Altafulla 3, Cambrils Legends 1.
2: Aquest matí migdia s'han disputat 3 partits més. Valls i Riudoms. El partit ha acabat amb 6-4 en victòria del Valls.
0: I Comar 6, Montblanc 3.
2: I Vallmoll 1, Hospitalet de l'Infant 3.
0: Canviem el dies.
1: Abans d'avançar, comentar que la darrera jornada de Lliga al grup de la Lliga de Veterans de Tarragona li dona l'opció a l'Amposta de proclamar-se nou equip de primera. Per això necessita guanyar el Valls i que la Mella de Mar punxe en el desplaçament al camp del líder, al camp del Cambrils Legends.
0: Pues continuem amb el futbol femení a Lliga F, jornada 28a, ahir dissabte Espanyol 1, Llevant Badalona 1.
2: A la primera territorial femenina, el grup segon, 29a jornada, i l'Aldeana s'ha proclamat campiona, ja és equip que ha ascendit de categoria, 9-0, va ser el resultat amb el qual va guanyar ahir la tarda el Berga.
0: Vaya resultat, ostres.
1: Lo Berga era el darrer classificat.
0: Bueno, mira el Montblanc.
1: Bueno, sí.
0: Sí. Anem a la Copa Terres de l'Ebre de femení futbol 7, grup 1, 5a jornada. Ahir dissabte la Cava femení Alcanar s'havia disputat, es va suspendre.
2: I descansava aquesta setmana el Roqueteng.
0: Al grup 2 d'esta Copa Terres de l'Ebre femení futbol 7, aquest matí Campredó 7, la Plana de Santa Bàrbara 2.
2: I ha descansat el Remolins Vítem en aquesta jornada.
0: I el grup tercer d'esta mateixa Copa Terres de l'Ebre futbol 7, femenina, aquesta tarda s'està disputant l'Aldobé, si no ha finalitzat ja l'Aldobé.
2: No, ha començat a les 6 de la tarda,
0: sí, encara deu estar.
2: Sí, bueno, però la primera mitja part s'ha acabat i encara deuen estar jugant la segona.
0: Però el futbol 7 dura menys, no? Tinc entès...
1: Sí, dura 30 minuts.
0: Jo crec que ja està finalitzat.
2: Així ens haurà acabat, sí.
0: I descansava el Perelló aquesta setmana.
1: No. Aguanta't. S'ha suspès en lo 4-0 el marcador. El Dover 4, Jesús Catalonia 0, s'hi partit que ha quedat suspès per la pluja.
0: Jo estava parlant del futbol 7.
1: Sí.
0: Ah, és que
1: no. A les lligues de la Copa Terres de l'Ebre femení,
0: vale,
1: juguen 35 minuts per banda i ha quedat suspès
0: per la pluja.
1: Sí.
2: Passem al...
1: Anaven amb el 4-0 favorable del conjunt de Berenc, que ha marcat el minut 31.
2: Havia dit que havia descansat la Perelló en aquesta jornada.
0: Sí. Continuo jo. Futbol base preferent juvenil, grup 4, 29a jornada, i dissabte els dos partits que ens interessen. Sant Feliuenc 3, Amposta 5.
2: I empat a 1 entre el Cambrils Unió i la Rapitenca.
0: A cadet preferent sub 16, grup 4, 29a jornada. Aquesta tarda s'està disputant, perquè ha començat, bueno, no ha començat encara, quina hora
2: és? Sí, 7 i quart. Sí.
0: Perquè comença a les 7 i quart l'Amposta formatiu Terres de l'Ebre.
2: A la categoria cadet preferent sub 15, 29a jornada al grup 4, amb dos partits disputats avui. Vilanova i la Geltrú 3, Amposta 1.
0: i dis-me tu el resultat del Vinyets Molivell formatiu Terres de l'Ebre, perquè no m'ha donat temps de mirar.
2: També s'ha suspès, estava en vermell a la federació, el resultat era de 1-2.
0: També suposo que per la pluja.
2: És possible.
0: A Preferent Infantil Sub-14, grup 4, 29a jornada, i dissabte 3 partits, Rapitenca 0, Cambrils Unió 6.
2: Amposta 1, Can Boxeres 1.
0: I Tortosa Ebre 0, Vinyets Molivell 1.
2: Baixem a la darrera categoria de futbol, 11 base, amb el Preferent Infantil Sub-13, grup 4, 29a jornada, i 2 partits disputats ahir, Vinyets Molivell 1, Tortosa Ebre 3.
0: I la Floresta 2, Amposta 2.
2: Seguim amb el futbol base, però ara futbol 7, amb l'Aleví Preferent Sub-12, 29a jornada al grup 6è de Preferent, i ahir es van disputar aquests dos partits, Vendrell 2, Tortosa Ebre 1,
0: i Amposta 3, Vilaseca 0.
2: I avui, diumenge, s'han disputat un altre partit més, ha estat el Rapitenca 6, Col·legi Pau Apòstol 3.
0: A l'Ibi Preferent Sub-11, grup 6è, 29a jornada, també. Ahir dissabte, formatiu Terres de l'Ebre 4, Amposta 6.
2: I dos partits avui, este matí, Col·legi Sant Pau Apòstol 4, Rapitenca 3.
0: I també al matí, Tortosa Ebre 4, Vendrell 5.
2: Acabarem amb els Benjamins, primer amb el sub...
1: No, al matí. S'ha disputat a les 5 de la tarda.
0: Ah, doncs jo tinc aquí les 11.
2: Sí,
0: per
2: jo també.
0: Ho he dit.
1: S'ha disputat a les 5 de la tarda.
2: Vale. Però així és el resultat, és possible que no...
0: No, però
1: 4-0 és definitiu.
0: Estàs parlant del Benjamí Sub-10, no del...
1: Ah, que, bueno, perdó.
0: De l'Aleví Preferent Sub-11. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Digues, digues.
2: Anem pel Benjamí Preferent Sub-10, grup 6è, 29a jornada. Avui diumenge s'han disputat 3 partits. Rapitenca 1, Col·legi Pau Apòstol 7.
0: Amposta 6, formatiu Terres de l'Ebre 5.
2: I aquest partit s'ha disputat a les 5 de la tarda, que és el Vendrell 4, Tortosa Ebre 3.
0: Sí, que és el que parlava Jesús fa un moment. Perquè, digues...
1: És que... Bueno, quan acabareu el futbol, faig un incís.
0: No, és que juguen els mateixos, suposo que per aprofitar els viatges del bus i totes aquestes coses, per economitzar. I acabem pel Benjamí Preferent Sub-9, grup 6è, 29a jornada, també. Ahir dissabte, Col·legi Sant Pau Apòstol 6, Rapitenca 0.
2: I Costa Daurada 0, Amposta 4.
0: I Tortosa Ebre 4, Vendrell 1.
2: Ara pots fer l'incís cap a 4, el futbol.
1: El partit que s'estava disputant al Municipal Salvador Gisbert de Sant Jaume s'ha aturat perquè ha tingut que anar a l'ambulància per un jugador del Sant Jaume després d'una falta visitant. S'ha aturat el partit durant mitja hora. Mitja hora hasta que ha fet acte de presència l'ambulància per a traslladar el jugador lesionat a un centre hospitalari. Ara mateix s'acaba de reiniciar el partit, que continua amb l'1-2 favorable al conjunt tibetà. Un partit declarat d'alt risc, on el conjunt tibetà ha fet el desplaçament en autobús i n'hi ha força pública. N'hi ha força pública al terreny de joc. Estan els Mossos d'Esquadra per garantir que es disputi amb total normalitat després dels incidents que van passar al partit d'anada. I ara mateix arriba el segon gol. Arriba el segon gol del Sant Jaume, que situa les taules al marcador.

0: que li dona picant en aquest partit, perquè recordem que està a un gol de provocar una situació curiosa, com a mínim, que tres equips se situen emparellats a punts al capdamunt de la classificació. De moment, manté el lideratge provisional el conjunt tibenxà. Sant Jaume 2, Tivenys 2.
1: Ja estàvem amb el bàsquet, continuem amb la mega ronda. A primera masculina, fase prèvia, grup 1. Ahir dissabte, Cantaires Tortosa 86, Viladecans 56.
2: A la primera territorial masculina, grup únic, ahir dos partits que ens interessen. Bàsquet de la Cala 72, Club Bàsquet Cambrils 85 i Alcover 50, Bàsquet Amposta B 29.
1: Bé.
2: No, l'Amposta no, és l'Amposta.
1: Sí.
2: És l'Amposta B?
1: Jo aquí tinc Bàsquet Amposta.
2: Sí, l'Amposta B juga a la segona territorial, és veritat.
1: Ara anem a la segona territorial masculina. Fase prèvia, grup 1. Ahir dissabte, Bàsquet Rapitenc 62, L'Arbós 71.
2: I Cantaires Tortosa, La Uella B 67, Torreforta 63.
1: En aquesta segona territorial, però esta vegada al grup 2, divendres, el que tu deies, Bàsquet Amposta B 61, Joventut Ulldecona 68.
2: Ahir, Bàsquet Móra d'Ebre 73, Next Gen, suposo que deu ser Next Generation 92.
1: A primera territorial femenina, grup únic, a partir de les 7 començava el bàsquet en posta L'Arbós Lila, no tenim resultat perquè era, bueno, estan jugant.
2: Sí. A la segona territorial femení, grup únic, ahir un partit
0: faig un incís. Bàsquet en posta 20, L'Arbós Lila 22, resultat provisional.
2: Com dèiem, a la segona territorial femení, el grup únic, ahir s'havia de disputar el Torredembarra bàsquet Amposta B, però va estar ajornat.
1: I el que sí que s'ha disputat és el partit d'aquest migdia, Cantaires Tortosa 58, L'Arbós Groc 36.
2: Canviem d'esport, seguim amb l'handbol a la Lliga Sobal, 28a jornada, en partit disputat avui al migdia, Valladolid 25, Puente Genil 23.
1: A segona catalana masculina, primera fase, grup B, 29a jornada, aquest migdia diumenge, Sant Martí Adrianenc C 49, Tortosa Ascensors d'Ermisa 29.
2: I l'Amposta ha assolit el mateix resultat que va aconseguir a la Lliga a la pista del Martorell B. S'ha imposat a la semifinal pel títol en aquesta jornada, el partit de tornada de la tercera catalana masculina. 26-27 ha estat el resultat. Portava l'equip Ampostil sènior masculí una renda de 7 gols de la primera jornada.
0: I recordem el sènior femení de l'Amposta va perdre ahir en el partit de la Copa Catalunya.
2: Efectivament.
1: Anem al...
0: Davant el Ribes.
2: Un equip de la divisió d'honor femení, una categoria més alta i que, bueno, per, en tot i això, segons he pogut saber, van fer un bon partit i van plantar cara a les barcelonines.
0: 32-36, si no mal conto, va ser el resultat.
1: Passem al futbol sala, a Lliga Nacional de Futbol Sala, 29a jornada, dissabte, Servigrup Peñíscola 6, Ribera Navarra 2.
2: A la Divisió d'Honor Catalana Sènior Masculí de Futbol Sala, al grup tercer, 25a jornada, i nova derrota de l'Experience Amposta a la pista del Club Esportiu Tortosa a Avícoles Casals. El resultat va estar de 5-3, favorable als tortosins.
1: I a partir de les 6 començava el Vinyols futsal Amposta i jo no tinc...
0: 2-2 al descans.
2: A la primera divisió territorial sènior masculí, al grup 6B, 25a jornada, dimecres va disputar el Flix 5, Cipte Alcanat 3.
1: Dissabte s'havia de disputar l'Ampolla a Vinallop Roquetes, ha ajornat aquest partit.
2: També es va disputar el Riu de Canyes Mediterrani Cambrils, 4-3 favorable al Riu de Canyes.
1: Moranova 2, Rapitenc 6.
2: Batea 6, Bot 1.
1: Tivissa 3, Vandellós 1.
2: I Móra d'Ebre 4, Botarell 1.
1: Canviem a segona divisió territorial sènior masculina, grup 13, jornada 22, recordem que estem al futbol sala. Dissabte els Guiamets Laguna suspès.
2: Te toquen els suspesos, eh? Vilanova sí. de l'Escornalbou, 6, Capçanes, 4.
1: Deu ser un missatge subliminal, no? Sí. I el Miravet-Ribarroja d'Ebre també suspès.
2: Avui diumenge...
0: Adivina per què estan suspesos aquests partits.
2: Per l'aigua, perquè jugaven en pista descoberta.
0: Equilicua.
2: Avui diumenge s'ha disputat el Montbrió 5, Riudoms B 3.
1: A les 5 començava el Marroig, Batea, sub-23 B.
2: 7-7 ha estat el resultat final.
0: No. Partit que ha quedat suspès en 7-7 degut a
2: la pluja. A la pluja.
0: I... a la pluja perquè juguen en pista descoberta.
2: I també s'ha quedat suspès el partit pel mateix raonament, sí. El Vilanova dels Arcs i Rasquera, que s'iniciava a les 5 de la tarda.
0: Amb el 2-2 al marcador.
1: Continuem en esta segona divisió territorial sènior masculina, però esta vegada al grup 14, jornada 22ena. Divendres, la Plana de Santa Bàrbara 7, Associació Esportiva La Sènia 3.
2: Ahir dos partits, La Sènia 6, Amposta B 0.
1: I Futsal Tortosa B 6, Deltebre 5.
2: Avui, dos partits més. A les 6 de la tarda s'ha iniciat el Derto Xip Camarles. Futsal Roquetes, no tinc resultat?
0: No.
1: I
0: no,
1: també,
0: jo tampoc.
1: I també començava a les 6 el Roquetes Benifallet. Tampoc no
0: aquí
1: tenim.
0: Aquí, resultat provisional, Tomàs?
2: Jo a la mitja part tinc 2-0.
0: Correcte.
2: I descansava aquesta jornada el Rapitenc B.
1: Canviem a futbol sala base, divisió d'honor juvenil grup únic, 25ena jornada. Ahir dissabte, Eixample B 3, futbol sala Amposta 0.
2: Un dels cocos de la categoria, eh? Avui s'ha disputat a la divisió d'honor infantil, al grup únic, la 26ena jornada, i ha jugat el Ripollet 6, futsal Tortosa Atila Gym 5.
1: I finalitzarem amb el futbol sala femení, a primera divisió territorial sènior femenina, grup tercer, jornada 25ena, i dissabte, futbol sala Amposta 5, Pardinyes 1.
2: A la segona divisió territorial sènior femení, al grup 6è, 22ena jornada, amb dos encontres d'ahir, el Vilarrodona 7, Priorat Nord 2,
1: Futsal Gandesa 3, Vandellós 4.
2: I avui 4 partits més, Deltebre 2, Huracans de la Selva 2.
1: Valls 0, Experiència Amposta 2.
2: Mas Pujols 1, Puigpelat 1.
1: I ajuda'm, Jesús, la Pobla de Montornès, Montblanc...
2: 4-1.
1: 4-1.
0: Resultat ja definitiu. I anem on cap a la Sènia, volant.
1: Voy.
0: Anem a tancar aquesta mega ronda de poliesportiu amb els nostres benvolguts amics i companys i patrocinadors de Belleutotec.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores, a Imagina Ràdio.

0: I un gol que no li serveix a cap dels dos conjunts. Bueno, per a com a mínim empatar, sí que serveix. El gol del Jesús i Maria, que situa les taules al marcador, aixecat un 2-0 vers, i empata el Municipal de Godall. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Jesús de Maria, que torna a situar les taules al marcador. El Municipal del Montsià, Godall 2, Jesús i Maria 2.
1: Tots els gols a Imagina Ràdio.
2: Menos mal que no hi ha càmeres. Anem amb Pau Rodrigo, que li preguntava lo que no m'entès, si plou per allí a la Sénia.
0: Plou o no plou? Pau.
3: No plou. Per la neu, és que aquí hi ha molt de soroll i a vegades és molt complicat. És que quasi no sentia res. Com? Ara hi ha una tipuca, no sé què passa a les banquetes, també entre els jugadors, i, bueno...
0: Què ha passat?
3: Moltes discussions.
0: Què ha passat al partit des de l'anterior connexió, Pau?
3: Bueno, el partit, pues, crec que la primera part vam intentar sense tenir cap ocasió clara, que diguem, i bueno, aquesta segona part, ara la, pues, no sé, la Sénia tenim en domini, però sense un dir-me clar, no m'estan agradant massa perquè no... Tampoc estem tenint ocasions clares i ens està costant. I ara s'ha patit pagat, per, no sé, hi ha hagut una discussió entre banquetes, jugadors i tot, i s'ha patit pagat i a veure què passa.
0: Quan resta per a finalitzar?
3: Estem en minuts 62, però bueno, jo crec que haurà d'afegir bastant, perquè s'ha pagat. He afegit el minut a la primera part, que m'apareix bastant correcte, i ara estem aquí, que portem ja 3 o 4 minuts que no s'està jugant des. Crec que no has buscat a ningú de moment.
0: Hem de buscar aquest gol que situa l'empat per a dependre de nosaltres l'última jornada, no?
3: Exacte, ara hi ha una falta a favor de la Sénia, no, a favor de Vilaseca, perdó, i se reanudarà el partit.
0: Espera un moment, perquè n'hi ha gol i és un gol important.

0: María, que capgira el marcador al Municipal de Godall. Godall 2, Jesús y María 3. I tornem amb Pau Rodrigo, el Municipal de la Sénia, a comentar aquest duel on el conjunt senyenc busca l'empat de Manel Vilaseca. No és així, Pau?
1: A veure, no arriba. Saque de porteria per a Vilaseca. Hi ha hagut un canvi ja al descans, que és l'entrada de Max López, que m'ha comentat el seu pare que venia de jugar amb els seus nens del formatiu. I ha arribat a la mitja part i ja ha sigut la primera substitució i se n'ha anat a la banqueta que s'hi vola.
0: I Roberto no ha sortit encara, no?
1: Roberto de moment no ha sortit. Aquí Pere va veure si surt a 80 i fa el gol que ens depèn. Depende de nosaltres mateixos, o Pau passa com va la pobla.
0: Com el cic campeador, eh?
1: Sense un l'hem tingut clara, però se n'ha anat.
0: Com el cic campeador, eh? Roberto?
1: Sí, però bueno, no sé, no. El partit no m'està agradant massa de moment. Em està faltant... Sí que crec que el Albert està sent el millor de la Sénia, el que està desequilibrant més i el partit va per aquí, va per la banda d'Albert, que Albert pugui desequilibrar, tindre alguna i que arribem tampoc jugar. Ara també ha sortit Longan, o jugar Longan, llavors, pues bueno, a veure... Crec que la tindrem per Portelarín, però ells també arriben.
0: Partit obert, no, Pau?
1: Sí. Bueno, és el que se't pegava. És el que se't pegava, perquè són dos grans equips i és el que se't pegava. Ai, felicitar l'Ull de Conan, que ja m'ha entregat que s'han salvat de categoria, i felicitar-los.
0: L'Ull de Cona, que l'últim partit us ha de fer un favor, no?
1: Sí, i clar, no sé si m'has interessa. Però, bueno, si no, això, les matemàtiques estan molt clares, que si perdem ho tindrem molt complicat i depèn de que ho vi la seca, amb el canvi no ho faiguem, però pràcticament ja ho tenim impossible. I si empatem o guanyem, pues depenent de nosaltres, i si fem la feina a Sant Jaume, guanyarem la lliga.
0: Pues vinga, a fer força per a que arribi aquest gol de l'empat, no?
1: Sí, a veure si podeu tocar en minut final i a veure si podem cantar una alegria. Ara tenim natos, a veure Blasco, la perdem.
0: Minut i resultat des del Municipal de la Sénia, Pau.
1: Minut 67, la Sénia 0, Vilaseca 1.
2: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: I final, el Municipal Pla de Barra, amb 3-3. El resultat ha estat d'empat a 3 gols. Martí Sabater ha fet el primer gol als 6 minuts, Amin ha fet l'empat als 26, Marcos Angusé ha fet l'1-2, ha tornat a avançar el conjunt riberenc als 65 minuts, Didac Mauri, de penal, ha fet l'empat al marcador. Marcos Angusé, de nou, ha fet el 2-3 al temps de descompte i Didac Mauri, al temps de descompte també, ha establert el resultat definitiu. Final, Camarres B, 3, Olímpic Móra d'Ebre, 3. I ha finalitzat el duel que disputaven el Municipal de Corbera entre el Corbera i la Fatarella. Primera derrota de la Fatarella en aquesta fase d'ascens. Li ha donat la volta al marcador el conjunt Corbera, un conjunt Corbera que s'assegura matemàticament una de les dues places que donaran lloc a la fase final d'aquesta categoria. Corbera d'Ebre 2, la Fatarella 1, resultat ja definitiu. I déu-n'hi-do com queda la situació en aquesta categoria amb la Fatarella i l'Aldeana B, que s'enfrontaran entre ells en la darrera jornada i decidirà qui serà finalment el segon conjunt que acompanyarà el Corbera d'Ebre en aquesta promoció d'ascens. Final, Corbera d'Ebre 2, la Fatarella 1.
1: I anem amb Juanjo Alcalá, que s'ha desplaçat a Godall i està com un flan, me diu.
0: Juanjo Alcalá, li heu pogut donar la volta al marcador?
2: Pues sí, que espera que no jugava, per dir, ai, pues un partit d'aquells dolents, però dolents. Bo, quin, entre que lo camp, però el camp és dolent per als dos. Les pilotes votant malament. Pues han fet el minut 4, 1-0. El 22, lo 2-0. El 32, lo 1-2, lo 2-1. I ara, la segona part, el capítol va dir, mira, gol! Però, fora de joc, fora de joc. Fora de joc. Està el partit, estem al descompte, i ha sigut, uf, quina segona part. Han remuntat, sort de Ferreres. Ferreres és el líder nostre, que m'ha fet dos gols. I estem aquí en un partit que això és emocionant, emocionant, però emocionant, eh? Ara parar el joc l'àrbit, a veure què diu, estan allà parats. Però vaiga partit, vaiga partit, vaiga final de partit, que estem aquí al camp del Godall, en molta atenció, ara aquí de l'entrenador, l'àrbit del Godall, li han dit alguna cosa a la Vinera. Què penseu? Estem aquí en uns nervis, però nervis bons, eh? Però bueno, això és l'emoció del futbol, encara que no poguéssim fer res, més que si hem de luchar per donar la cara.
0: Qui ha marcat els gols que us han donat lloc en aquesta remuntada?
2: Bueno, el primer gol va fer Ferreres, el segon no ho he vist, perquè estaven tots els jugadors allà, i ara per volta Ferreres, s'ha llançat en una jugada, una jugada per extrem, han tirat al centre de l'àrea i Ferreres, com sempre, en el cap, en els peus, ha entrat, i bom, i m'ho ha fet el gol, sigut. Hi ha molta gent desplaçada aquí a Godall, de Jesús Maria, ha vingut tot el filial i molta gent a animar-los, que al final, si s'acaba així, doncs mira, haurem guanyat alguna cosa.
0: Home, dependreu de vosaltres mateixos per donar lloc a colar-vos a la promoció, no?
2: Bueno, però està tot encara l'últim partit, mos queda el Matenverge i Santa Bàrbara, que he vist que està l'entrenador per aquí també, voltant per aquí, l'he saludat. Diu, avui vinc d'aficionat, però ves pillar-nos, ara.
0: Home.
2: Hem de guanyar la torna d'en Verge i el Fritz ha d'empatar, ho ha de guanyar el Santa Bàrbara per poder anar 2-0, però no crec que Santa Bàrbara l'últim partit, ara que el Fritz també li va, que si, si juguem tots a la mateixa hora i nosaltres no, no, no guanyàvem, i ells guanyaven a Santa Bàrbara, més que classificaria a l'Ofrix, vull dir que tot és a l'última jornada, el rojo vivo.
0: Com valores, Juanjo, com valores que hagin esperat a la darrera jornada a disputar aquesta continuació de l'Olímpic Santa Bàrbara?
2: Pues bueno, són coses que no ho entenc, perquè trobo que els partits hi tinguin que jugar amb que s'acabi el campionat, perquè encara poden passar un munt de coses, però bueno, ells ho saben perquè ho fan i residir, no podem guanyar res, encara que diguéssim algo, no tenim ni vot ni res per a poder queixar-nos en tot això. Són ells que ho fan, ells que ho fan.
0: Espera un moment, perquè...

0: Gasparín, que als 73 minuts situa l'empat davant el Vilaseca. Un empat que li val, provisionalment, situar-se a la Sénia, dependre d'ell, per a l'última jornada. La Sénia 1, Vilaseca 1. I tornem a Godall amb Juanjo Alcalá a comentar els darrers compassos d'aquest partit. Juanjo!
1: Xut per avant uns, nosaltres defensant xut per avant. Ara això és un partit més que res de pilota a l'aire i a córrer. Vull dir que aquí de jugar bé passa i això no hi ha res. Xut i avant uns i altres. Vull dir, anar-te per aguantar el resultat perquè ells han perdut molt de temps, molt de temps. En terra, jugadors en terra, en rampa. I ara, pues, claro, ara no hi ha rampa que valgui. Ara som nosaltres els qui anem aguantant la pilota i és normal. Les coses de futbol són així, s'han jugat, ja ho sabem. Quan se guanya es perd temps i quan se perd, pots recuperar-lo.
0: Ha finalitzat també el duel que es disputava al Municipal Salvador Gisbert i, malauradament, amb baralles després del partit. Ha finalitzat amb 2-2, amb el resultat de les taules al marcador, les taules que li donen la classificació per a la fase final d'aquesta competició altivenys, i malauradament hem de lamentar les baralles que s'han produït després del partit. Estaven els Mossos presents. Ja veurem, durant la setmana esbrinarem què ha passat i quines conseqüències té. El que ha estat definitiu és l'empat. I l'empat que li dona la classificació al Tivenys per a la fase final d'aquesta Copa Terres de l'Ebre. Sant Jaume 2, Tivenys 2. I tornem cap a Godall a viure els darrers minuts d'aquest duel on el Jesús Maria ha estat capaç de donar-li la volta al marcador. Juanjo.
1: Pues bueno, estem al minut 6 de descompte. I anem aguantant el resultat com podem, defensant-nos, ells atacant i tot allò que hi ha. Vull dir que estem aguantant, ara hi ha un córner a favor d'ells, estan allà tots cegats a l'atac, a veure què mos passa. No res, la defensa de la taula de defensa nostra. No sé què descomptarà, però ja estem passant 5 o 6 minuts del temps reglamentari.
0: Minut i resultat des del Municipal de Godall. Juanjo.
1: Minut 7 de descompte, Godall 2 i Jesús Maria 3. A veure si una que no jugava de gol. Mira que no jugava. No, vale. Adéu.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: I, malauradament, després, 2 minuts després del gol de l'empat, arriba el segon gol del Vilaseca. Al minut 75 torna a situar-se per davant el conjunt del Camp de Tarragona. La Sénia 1, Vilaseca 2.
2: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores, a Imagina Ràdio.
3: Penso que seguir somiant ens farà avançar.
0: Ja hem arribat a les 8 de la tarda, moment de fer els nostres agraïments, que Richi us comentarà tot seguit.
4: Sí, primer de tot, gràcies a tu, Jesús, gràcies, Tomàs, gràcies, Pedro... online i...
0: Des de Girona,
4: ostres, no para de viatjar, ens haurà de fer... ens haurà de portar souvenirs de cada lloc que va.
0: Mira, Girona, Saragossa...
4: Jo vull un imant d'estos de nevera, saps? D'estos típics.
5: Jo no, aquí tinc la nevera de vidre.
4: Tens una nevera de vidre, ostres. Que...
5: La porta, les portes són de vidre.
4: Minimalista. I moltes gràcies als que han intervingut i ens han ajudat a fer aquest programa, que són Pedro Sabater, Fernando García, Paco Callarissa, Gervasi Aspa, Josep Bertomeu, Òscar Costea, que ens ha atès però no ha pogut entrar en directe perquè estava entrenant.
0: Fent tasques d'entrenador.
4: Sí, sí. Toni Iniesta, Àlex Iniesta, que tenen los dos la mateixa veu, repeteixo. Vicent Martínez Pana, moltes gràcies. Blai Fabregat, Pau Rodrigo i Juanjo Alcalá. Moltíssimes gràcies.
0: Final. Final a Godall. S'ha imposat el conjunt partidalenc. Finalment, Godall 2, Jesús i Maria 3. Resultat ja definitiu. Això li obre les portes del cel al Mas d'en Verge.
5: Sí, Mas... també el club de futbol han postat bé.
0: Sí. I al Pinell.
5: També. Sí,
0: sí. Aviam. Que, bueno, i seran importants els minuts que resten per disputar d'aquest partit que a hores d'ara està suspès als 27 minuts de joc. Segurament tindran que disputar la continuació d'aquest partit abans de finalitzar la darrera jornada. Per tant, són faves comptades. Tindran que disputar-lo entre setmana. Ho anirem informant, a través de les xarxes socials d'aquest grup de difusió. I Tomàs Ginestra, moltes gràcies per haver conduït el programa tan i tan bé.
5: Un plaer de ser una part d'aquest programa i bé, gràcies a vosaltres per ser tan professionals, un equip que, bueno, que se ho treballa molt quan no estem en antena, abans i després del programa i també durant el mateix. Gràcies, Richie, gràcies, Jesús, gràcies, Pedro, i gràcies també a tots els nostres col·laboradors que fan possible aquest programa. I també, com no, gràcies als nostres oients, que són ells, en definitiva, els que donen sentit a aquest treball.
0: I gràcies a Pedro Sabater, que està actualitzant aquest grup de difusió que ja tenim tancat. No cap ningú més, no cap ningú més. Estem en 1025 usuaris que...
4: Pensarem de cara a la temporada vinent com fer-ho, sí, per sí, ampliar-ho.
0: Això està barallant el nostre community manager. I me comenta que des de fora ha estat un programasso. Amics, ha estat un programasso molt top. Molt top. Bueno, han fet el que han pogut.
5: Gràcies, gràcies.
4: Bueno, esta setmana augmenta la nostra clàusula, eh?
0: Sí, sí. La clàusula del miedo. Anem a veure el clàssic, eh? Anem a veure el clàssic. Sí. I la setmana que ve ens retrobarem aquí, al 103.9 de la FM, en el programa 663, el darrer de la temporada. No serà el darrer de la temporada.
5: No.
0: El darrer de la temporada que...
5: De la Lliga regular.
0: Que computa la federació. La trentena jornada. Després estarem aquí per informar de les promocions.
4: I si mos animem, fem lo mundial, ja està aquí tot.
0: Bueno, va.
4: Quina cara picat.
5: Busquem-vos un tècnic, eh? Busquem-vos un tècnic. Tinc ganes de veure els partits tranquil·let.
0: Hasta llavors, que siguéssiu feliços i ens retrobarem diumenge vinent de les 4 a les 8 de la tarda. Hasta llavors, adeu.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blaumar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars...

0: Imagina. Imagina Ràdio.
1: Saps que jo t'estiu igual.
2: Molt, molt. M'agrada molt.
3: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
2: Tota l'estona. No puedo
4: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: radio.
1: La millor música
0: per sentir

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.